Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: tornata sei con macchine. Creu mano fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

live here? Beat Zucchini. Beat Zucchini.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: At least it is true that man has no control.

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Maria Antònia Oliver.
0: Maria Antònia Oliver i Cabré fou escriptora, traductora, guionista i col·labora en la premsa escrita. Forma part de la generació literària dels anys 70, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i va donar vida a la primera investigadora privada catalana, la Lònia Guiu. Activista i gestora cultural, la seva trajectòria està impregnada de rebel·lia i feminisme. Margarida Aritzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana, és qui ens acompanyarà per parlar de la vida i obra de Maria Antònia Oliver, amb qui va compartir Generació, el grup Ofèlia Dracs i molta literatura.
2: És una de les escriptores joves que
1: Margarida Aritzeta
2: va debutar a la literatura dels 70. És una dona que va començar a escriure joveníssima, que es volia menjar el món i que, a més, es va plantejar, en companyia d'en Jaume Fuster, el seu company, de dedicar-se professionalment a la literatura, que aleshores era un disbarat, però ho van aconseguir. Una dona que, vinguda de Mallorca, instal·lada a Barcelona, profundament feminista, lluitadora, independent, que treballa no només escrivint les obres pròpies, perquè amb això no es podia guanyar la vida, però treballa com a guionista, treballa com a traductora, treballa a la ràdio, treballa a la televisió, treballa als periòdics, treballa a l'estructura del Congrés de Cultura Catalana. És a dir, és una persona que toca 50.000 tecles amb una energia, amb una decisió i amb un cap claríssim que fa enveja només de plantejar-s'ho.
0: Nascuda a Manacor l'any 1946, Maria Antònia Oliver i Cabré sempre es va sentir atreta per la literatura, però en destaquem l'apropament a les rondalles menorquines que va escoltar des de ben petita. El seu oncle avi, Joan, li contaven les rondalles de mossèn Antoni Maria Alcover, però també d'altres inventades per ell. Precisament, un llibre de rondalles de mossèn Alcover era l'únic en català dins de l'enorme biblioteca del seu pare. I per a Maria Antònia significa llegir en català, una llengua que va aprendre dels seus pares, avis i amics. Anys més tard, l'aprendria fora d'hores lectives en un curs a Maina Moll. Fruit d'aquestes arrels, neixen dues de les seves novel·les, Cròniques de la molt anomenada Ciutat de Montcarrà, l'any 1972, i El vaixell Diràs i no tornaràs, el 1976. Però la seva primera novel·la es publica l'any 1970, Cròniques d'un mig estiu. Maria Antònia Oliver tenia 23 anys.
2: Sí, les Cròniques de mig estiu, una de les seves primeres novel·les és sobre un noiet que fa de conserge, que fa de grum en un hotel de Mallorca, i aleshores la seva visió del que són els turistes i del que pot arribar a suposar, doncs, quan allò es faci gros. Sí, sí, té una visió de futur tremenda.
0: Una altra obra a destacar, unida a les rondalles, al folklore de Mallorca i a la vessant sobiranista de Maria Antònia Oliver, és Crineres de foc, publicada el 1985.
2: Literatura catalana, que és la de barrejar literatura fantàstica amb les rondalles mallorquines i una mica també amb la idea de construcció de país, és a dir, que té una novel·la que es diu Crineres de foc, que Crineres de foc utilitza tota una sèrie d'elements trets del folklore de Mallorca, però Crineres de foc és la història de la lluita dels catalans per la seva llibertat, però sobretot és la lluita de les dones per aconseguir la seva habitació pròpia, no? I llavors utilitza tota una sèrie de figures, algunes que són fins i tot transparents perquè existeixen a la vida quotidiana. Hi ha un personatge que és la Maria Aureli Campmany, que les persones de l'època ho veiem claríssimament que està parlant d'ella, no? Transforma la idea de la sala de les nines de Llorenç Villalonga en una sala de les nines revolucionària. Les nines es revolten, les nines transformen la seva funció i el seu paper al món. És a dir, que Crineres de foc és una novel·la d'època, és una novel·la on es descabdellen moltíssims fils de modernitat.
1: Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
0: Maria Antònia Oliver es casà amb l'escriptor Jaume Fuster, també membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, i l'any 1969, quan en Jaume acabà el servei militar, es van casar i es traslladaran a Barcelona. Formaran un gran equip i, pòstumament, l'any 2023, la Magrana publicava la seva història d'amor, Paraules al sol, una novel·la epistolar inèdita on l'escriptora s'inspira en les cartes d'amor entre ella i el seu marit, quan aquest, per motius polítics, fou destinat a l'illa de Cabrera per fer el servei militar. Els protagonistes, sota els pseudònims d'Olivia Guillot i Lluís Picó, ens narren en les seves cartes la impotència davant d'una separació obligada i dibuixen un país on la llengua i la llibertat són assetjades amb l'objectiu d'anihilar-les.
1: Veus indispensables.
3: Sí, també m'agradaria tornar enrere i sortir ara de capitania per anar a buscar-te a la residència i prendre un cafè amb llet a mitges, o beure vi negre al cinquè brau, o sentir els Beatles des de la foscor càlida i flonja, apassionant i apassionada del Picadero. I els nervis m'actuen ara, immers en el record com aleshores. Desitjo que la roba desaparegui per retrobar la intimitat nua del cos que s'estremeix de plaer. No és així, ni ho tornarà a ser. Hem viscut poc temps junts, però ja tenim un garbuix de records nostres que tenallen aquelles illes gestuals dels meus poemes. No ho tornarà a ser mai més. Però és absurd plorar per un record perdut quan tens un futur de joia per omplir de nous ritus. I el cinquè brau esdevindrà qualsevol tasca de Barcelona, i el Picadero, la nostra cambra d'un pis encara no somiat, i els cafès amb llet a mitges podran continuar mentre esperem nous assajos de noves obres.
0: Guillem Jordi Graells i Oriol Pidecabanyes van publicar amb el títol de Generació Literària dels 70 les entrevistes a 25 escriptors i escriptores, entre elles Maria Antònia Oliver. D'aquí neix el nom de Generació dels 70, on també hi trobarem Jaume Fuster, Montserrat Roig, Margarida Aritzeta o Jaume Cabré. Un llibre que va patir la censura de l'època i fou retirat de la venda. No es publicaria fins l'any 1976. Formaven part d'una generació de joves que començava en un ambient acadèmic i encara sota la mirada del franquisme, una època on sorgirien grans amistats i sinergies literàries, joves que volien construir un món a la seva mida, un món diferent del que estaven vivint. Maria Antònia Oliver va deixar la universitat als 6 mesos. La política clandestina i escriure van ser la seva prioritat.
2: Sí, sí, perquè forma part d'un grup, d'una generació...
1: Margarida Aritzeta.
2: Que, a més, tenen un compromís polític profund en la seva vida social, en la seva vida cívica, en la seva actuació cívica. Vull dir, la Maria Antònia Oliver i el Jaume Fuster i uns quants amics seus són militants d'esquerra, són militants del PSN, del Partit Socialista Alliberament Nacional dels Països Catalans.
0: És en ple franquisme que Margarida Aritzeta coneix Maria Antònia Oliver. Coincideixen inicialment a través de la política clandestina i anys més tard es retrobarien al col·lectiu Ofèlia Dracs. La recorda amb tota l'energia que desprenia i amb el seu llegat.
2: Fer moltíssimes coses i suposo que va fer moltes coses i moltes de divulgació i d'agitació cultural, no? Que això també era important a l'època. I això pren temps de l'escriptora. Vull dir que una altra persona dedicada allò a la Torre de Bori diu, jo faig la meva obra i d'una manera exquisida i em dedico només a anar perfilant la meva obra, hauria pogut fer les obres completes una enciclopèdia, no? Però toca 50.000 tecles, perquè és que a més és una època que no hi ha lectors, venim del franquisme, la gent no s'ha desacostumat de llegir en català, i aleshores hi ha tota una sèrie d'accions de divulgació de la literatura i de la cultura que requereixen una presència, requereixen conrear gènere, escriure gèneres populars, treballar en uns canals com són la ràdio i la televisió que comença llavors, amb guionatge, amb programes de divulgació, taules rodones, conferències pels pobles, clar, tot això pren moltíssim temps de l'obra pròpia. Però tot aquest temps, alhora, fa créixer conèixer el volum i la importància de l'obra pròpia quan l'escrius.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Maria Antònia Oliver, Veus indispensables.
0: El col·lectiu Ofèlia Drax es va fundar als anys 1976-1977 i darrere de Drax hi trobem les inicials dels seus fundadors: Miquel Desclot, Carla Reig, Josep Albanell, Jaume Cabré i Joaquim Soler. Inicialment s'havien reunit per escriure una sèrie d'articles a la revista Canigó sota el nom de Trencabel. Després va sorgir una novel·la col·lectiva i finalment, amb aquesta col·laboració, va néixer el col·lectiu Ofèlia Drax.
2: Ofèlia Drax és un grup que sorgeix a la fi dels anys 70 i
1: Margarida Aritzeta,
2: que dura durant els anys 80-90. És un grup generacional, un grup que, en aquest cas, sí, lligat a la novel·la negra, va començar fent gènere perquè, t'he comentat abans, perquè no hi havia la pràctica de llegir i perquè tots els membres del grup aleshores eren joves, veien la necessitat de recuperar el públic lector, perquè eren lectors, perquè traduïen, perquè llegien traduccions i pensaven que la literatura catalana s'havia de posar a nivell de la literatura europea, tal com havien lluitat i reivindicat Manuel de Pedrolo i Maria Aurèlia Capmany, entre altres. Vull dir que eren els seus referents i els seus amics, no? Llavors, Ofèlia Drax, doncs, hi ha la Maria Antònia Oliver, el Jaume Fuster, en Jaume Cabré, en Quim Carbó, en Joan Render, tota una sèrie amb Quim Monzó, hi havia per una època la Carme Riera, vull dir que tota una llista de persones extraordinària que van crear doncs una manera de fer i una manera d'entendre la literatura, però la literatura lúdica també. És a dir, cadascú tenia la seva obra, però com a Ofèlia Drax es van plantejar de fer coses que la gent pogués llegir, de dinamitzar el gènere, i van fer, entre altres, doncs, un recull de novel·la negra, i d'aquí Negra i consentida, i d'aquí va sortir l'Elònia Guiu i les tres novel·les de la Maria Antònia Oliver.
0: L'Elònia Guiu és la primera dona detectiva catalana i apareix per primera vegada al relat On ets, Mònica?, dins del recull de contes de gènere negre, Negra i consentida, del col·lectiu Ofèlia Drax. Però serà Estudin Lila, publicat el 1985, on debuta com a protagonista.
2: Sí, Estudiant Lila és el debut de l'Elònia Guiu, de la primera detectiva de l'estat espanyol, una detectiva feminista, femenina, una detectiva molt decidida, una detectiva, a més, que té un ajudant que és un home, que és en Quimet, i que obre camí a totes les altres detectives que vindran i que obre camí a la saga de tres novel·les que va escriure, que van ser les tres novel·les de l'Elònia Guiu. L'Elònia Guiu, que a més és una persona coqueta, que es col·lecciona pintallavis, però que és decidida i absolutament incapaç de deixar-ne passar una que suposi un atac a les dones i als drets de les dones. No? És, en aquest sentit, és superradical, és vegetariana, en una època que això encara no es portava, i a més planteja no només tot el tema del feminisme, i en aquesta novel·la Estudiant Lila, per exemple, doncs, un dels eslògans que hi havia al carrer i que funcionava com a pintades a les parets contra violació, castració, doncs és un dels temes, un dels motius de la novel·la. Doncs no només això, sinó que a més planteja totes les reivindicacions, no només de dones, sinó de gènere. Que aquest és un concepte que encara triga 15 anys a sortir, a plantejar-se a nivell general. A ella li interessa els plantejaments no només del feminisme, sinó del gènere, els drets dels éssers humans, sigui quina sigui la seva realitat sexual.
1: Veus indispensables.
3: Vestida de punt en blanc, vaig fer l'entrada triomfal al despatx. En Quim obria uns ulls com plats. On vas disfressada així? Segur que avui has esmorzat un entrecot o un filet mignon de carn de cocodril. Què té a veure, escola, amb ses tèmpores? Amb aquest vocabulari no enganyaràs ningú, nena, encara que et vesteixis de senyora Pona. Entens l'informe? Sí, però abans escolta'm. Vestida així em fa l'efecte que algun sant s'ha trencat el coll i jo diria que és sant vegetarià. I de no, La meva ideologia no té res a veure amb la meva indumentària. M'he vestida així per anar a demanar assessorament per fer unes inversions. I el vocabulari vast només el faig servir amb gent com tu. Que t'ha tocat la rifa? Vols més rifa que tu, rei?
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
0: Curiosament, escriure novel·la negra no entrava inicialment en els projectes de Maria Antònia Oliver, qui li havia de dir que la seva Lònia Guiu seria pionera.
2: No, això no havíem parlat.
1: Margarida Aritzeta.
2: Encara no n'escrivia, ella no n'havia escrit, jo tampoc no n'havia escrit, i totes dues eren molt bones lectores de novel·la negra, perquè ens agradava molt la novel·la negra nord-americana i la llegíem de manera apassionada per la novel·la negra nord-americana de la cua de palla d'aquell temps. Resulta que és masclista, és misògina, és violenta, és agressiva, i llavors és tot allò que nosaltres, doncs, no volíem reproduir ni tan sols no ens agradava de veure davant dels ulls, no? Per tant, dèiem, aquest tipus de novel·la, que m'agrada llegir-la, però no la farem mai. I fins al moment que li dona la volta com un mitjó i aleshores la Lònia Guiu segueix el model de la novel·la negra nord-americana, però resulta que fa absolutament el contrari del que fan els herois de la novel·la negra nord-americana, que sí que és contra l'agressió, el pacifisme, contra la violència, el feminisme. És a dir, que li troba la part contrària de tots aquells estereotips que mai a la vida no volia haver de tocar, no? Per tant, troba la manera de fer-ho girant-la.
0: Maria Antònia Oliver va trobar en la novel·la negra un espai per reivindicar el feminisme i atacar la corrupció. Deia que inventar-se una història per explicar les veritats era una mentida piadosa.
2: Llavors, si alguna cosa li agrada de la novel·la negra és la part de denúncia social, de denúncia de la corrupció, de denúncia de la injustícia, de denúncia d'aquest món podrit que en aquells moments, sobretot els últims anys del franquisme, els primers anys que comencen a escriure la Maria Antònia i companyia, resulta que no es podia explicar si no era a través d'una novel·la, a través de la ficció. I tot i així, esclar, ja no hi ha censura, la literatura no se censura com a l'època de Pedrolo, però encara és complicat explicar segons quines coses, no? Llavors la literatura serveix també per passar comptes amb tot aquest podriment, tota aquesta injustícia, en tot aquest món que es vol canviar.
0: Lònia Guiu protagonitza tres novel·les.
2: Estudiant Lila, Antípodes i Lo sol que fa l'ànec. Sí, són les tres novel·les de la Lònia Guiu, absolutament actuals i plantegen tot el problema de les màfies, del tràfic de persones, de l'abús infantil, però a més de la destrucció que comporta la massificació del turisme, la gentrificació, és a dir, que són absolutament actuals.
0: Estudiant Lila, amb la desaparició d'una adolescent embarassada i l'estafa d'un marxant d'art, hi trobem temes com la violació i el tràfic d'art, d'armes i de drogues. Antípodes, publicada el 1988, agafa el fil del final d'Estudiant Lila i l'autora ens situa a Austràlia. La prostitució i el tràfic de dones són els eixos centrals de la novel·la, on hi trobem un nou personatge, en Henry, amb un perfil marcadament masclista.
1: Veus indispensables.
3: La droga adulterada? Potser. Loni, ara el tenia davant meu, dret, suat. És millor que ens n'anem ara mateix. Podria ser una trampa. O poden venir d'un moment a l'altre a endur-se-la. S'aixugava la suor. Se sentia tan culpable, pobre Henry, que no em vaig atrevir a dir-li tot el que pensava. Perquè pensava que ell en tenia la culpa, és clar. Si en comptes de voler descobrir tot l'entrellat del tràfic de dones i de la droga s'hagués dedicat simplement a cercar a Cristina, però ben mirat, no era això el que havia fet. Les coses no sempre venen així com volem.
0: El sol que fa l'ànec tanca la trilogia. La desaparició de la Júlia portarà la Lònia a Alemanya, Mallorca i Barcelona. El tema central, la pederàstia. I destaquem el paper d'una cançó tradicional mallorquina que és la pista clau del misteri. Tot amb una Lònia al capdavant molt més madura.
3: No anaven tan pintades com a nit, però déu-n'hi-do. Duien unes minifaldilles exagerades per la seva edat i sobretot per les seves cuixes, que demanaven a crits una liposucció. I uns escots més que generosos, que mostraven un pitam balder i deseixit. Semblaven contentes, fins i tot felices. Però què era la felicitat? Vaig pensar. I de seguida em vaig treure aquella paraula del cap i em vaig penedir d'haver passat una nit en blanc per culpa seva. Se va armar un fardo al carrer? Si lo hubieses vist? Nos va fer pena el macarró, fíjate. Però els de la panda no les van voler dir res. Bueno, les van dir que el tio era un pelat que no es queria fer de macarró i que havia caído perquè devia anar borratxo. I de tu no em van parlar, ni nosaltres ni ningú del carrer que t'havia vist com l'estomacaves. Vas estar sensacional, Lònia, va dir una que no coneixia. Sí, sí, sí, sí, feien les altres.
1: Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
0: Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
2: Joana E. tracta el tema
1: Margarida Aritzeta
2: de la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs d'alguna manera es va, com t'ho explicaré. A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Drac ens havia dit que Joana E. doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món, i aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
1: Veus indispensables.
3: Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. I han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent i passava gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
0: La relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
2: Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra, de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Drax i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto, que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seva poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar. Però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet, de prendre ginet, de fer fins a les tantes de la nit parlant del bé i del mal. Llavors vam parlar molt de literatura. Jo no sé si el jovent d'ara ho fa, això, però parlàvem molt de tècniques, de manera de plantejar, de traduccions. Clar, ella tradueix a Virginia Woolf, ella tradueix el Moby Dick, ella tradueix Frankenstein. Aleshores, aquestes traduccions el que porten és discussió sobre formes de vida i sobre models. Clar, ella tradueix, ella llegeix, i això la porta a Joanna E., Jane Eyre, que per això es diu Joanna E., no? Per tant, aquest món de les traduccions que ella feia per guanyar-se la vida, doncs resulta que eren un aliment intel·lectual per la colla i per la gent que érem amics en aquella època. I clar, i de la mateixa manera que ens divertíem i anàvem a buscar rovellons, doncs després ens tancàvem i parlàvem d'això, de la perspectiva narrativa o de la cambra pròpia de la Virginia Woolf, no? És una època molt, molt intensa i a més molt interessant. Jo penso que vam aprendre molt els uns dels altres. Sobretot el que vam aprendre és, clar, ara hi ha escoles d'escriptura, però vam aprendre a llegir-nos i sobretot a criticar-nos i aguantar les crítiques, a revisar-nos i reinterpretar allò que fèiem en funció de la mirada dels altres. I això no es paga.
0: El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de lluna l'any 2000. Com molt bé ha explicat Margarida Rizzetta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i el seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
1: Maria Antònia Oliver, veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Margarida Arizzeta, escriptora, llicenciada en Història Moderna i doctora en Filologia Catalana. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: ¿Sabías que los peixos payaso pueden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no es gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.
1: De 6 a 7, l'hora del podcast.
2: Una piscina buida. Un rectangle de silenci. Però en pocs segons tot canvia. L'aigua s'agita. Els braços es mouen. Els cossos llisquen. A simple vista, tot sembla esport i esforç. Però quants litres hi ha sota la superfície?
3: Bon dia, Laura.
4: Bon dia.
3: Bon dia, Albert.
5: Ei, què tal?
3: Benvinguts i benvingudes, estimem les mates.
4: Avui el repte és d'aquells que fan esplaix a la ment. Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
3: Aviam, primer haurem de veure quant mesura una piscina olímpica, no?
4: Ah, ja veig que aneu aprenent, al llarg dels capítols.
5: Home, i tant.
4: Ara ja no dieu, ja no us llanceu a dir números així a la babalà, eh?
5: No m'exposo tant, però crec que són uns 50 metres de llarg.
4: Sí. Piscina olímpica, jo crec que sí. Oients, també aneu pensant, aneu apuntant la vostra estimació, eh? De moment anem bé, perquè no tenim ni idea encara, només tenim una dada. Clar, aquí tenim el llarg, però per saber volum de l'aigua, quantes mesures necessitarem?
3: Home, l'amplada.
4: Clar, haurem de saber.
3: I la fundària.
4: I la fundària, perquè necessitem volum. Per tant, ara aquí seran tres mesures, no? L'amplada, quan diríeu?
5: Podríem pensar en els carrils. O sigui, mínim 3 del podi, no?
4: Clar,
5: que van arribant i surt allò, la bandera i el nom.
4: Vale.
3: Sí, però
5: hi ha més.
4: Clar, quants competeixen en una mateixa tongada?
5: Només de 6.
3: Sí, segur.
4: Vale, després compteu que deixen un carril als extrems perquè el que aneda per l'extrem no li vingui la onada i li perjudiqui en la velocitat, sempre deixen un carril lliure per la dreta i per l'esquerra. Per tant, hi haurà dos més dels que digueu que competeixen. Per tant, si dieu que competeixen 6 persones, comptem que hi ha 8 carrils.
3: Sí,
4: més o menys, podríem fer això, potser n'hi ha 10. Però, vale, contem que més o menys hi ha 8, 10 carrils.
3: Però tu saps, Laura? O...
4: Jo sí, però us estic fent que ho deduïu vosaltres.
3: I anem, anem bé o...
4: La primera norma d'un bon profe que gestiona bé és mai dir el resultat.
3: Vale.
4: Jo sempre faré que ho deduïm junts, perquè si jo ja et dic quan és, ja no pensaràs més.
3: Clar.
4: Per tant, jo sé, però aneu bé, o sigui, és una bona estimació. 6 competint, més un per banda i banda, i aneu a 8. Ok, ara l'altre que hem de pensar és quan mesura d'ample un carril.
3: Aviam, el demanis però... vam dir que un metre quadrat és que estàs ample, no? Però potser has d'estar més ample del compte, sí. Perquè...
4: Clar, perquè pots anar fent crol o fent papallona, que els braços els portes
3: clar,
4: com
3: sí,
4: més oberts,
3: sí.
4: I en un entreno de natació, sempre pel mateix carril, la gent un va i un torna, vull dir que hi han de...
5: Podríem posar-li 2 metres,
3: sí,
5: fins i tot, que potser és massa.
3: No, jo crec que no, està bé.
5: 2 metres, però...
4: Està bé,
3: està
5: per carril.
3: Bé, sí.
4: Vale, per tant, si poséssim 2 metres per carril i contem que hi ha 8 carrils...
5: Posa-li 16 metres.
4: Sí. Vale, jo crec que us heu quedat un pèl curts, perquè jo crec que potser cada carril és una mica més, però bueno, anem a veure si algú que està a la piscina, que la seva feina està cada dia a la piscina, ens pot donar més informació. Volem dades reals. Estem aquí amb la Paula Ramírez, medallista olímpica de natació artística. Bon dia, Paula.
6: Bon dia.
4: Avui estem parlant d'aigua, de piscines... Tu quanta aigua diries que hi ha en una piscina olímpica?
6: No tinc ni idea.
4: No, eh?
6: No sé ni dir...
4: Però a veure, potser ens pots donar alguna
6: milions
4: dada?
6: Milions de litres.
4: Milions de litres, eh?
6: Passo d'un milió? No pot ser, no.
4: Ah, no sé.
6: Tu que, una mica menys d'un milió.
4: Vale.
6: No, sí, no t'ho diria.
4: Mira, ara el proper dia que vagis a l'entrenament no podràs deixar de pensar en això, eh?
6: Ostres, completament.
4: Potser ens pots donar alguna dada de les dimensions. Potser en volum no, però potser les dimensions de lo que fa de llarg, d'ample...
6: Sí.
4: Això sí que ho saps bé, no?
6: Exacte, sí. Mira, el que es coneix com una piscina olímpica,
4: sí,
6: que seria més per natació, són 50 metres de llarg,
4: vale.
6: Però he de dir, bueno, d'ample diria que són 21 o 25, depèn de la piscina, però en el meu cas, que jo faig natació artística,
4: vale,
6: que és el mateix cas del waterpolo, es talla la piscina a 30 metres de llarg.
4: Vale.
6: Però normalment competim en piscines olímpiques, l'únic que posen doncs, una decoració o un tall a 30 metres.
4: Vale, però l'aigua ocupa tots els 50 metres.
6: Exacte, sí.
4: Vale.
6: I de profunditat, que no ho he dit, en principi són 3 metres de profunditat.
4: 3 metres, eh?
6: Sí, 3 metres mínim, en el nostre cas.
4: Clar, aquestes piscines no fan allò com les de l'estiu, que entres caminant i després es va fent fonda. Aquestes
6: no.
4: Són totes iguals, oi?
6: Sí, exacte.
4: Vale.
6: I més que res perquè nosaltres tenim prohibit tocar terra...
4: Clar.
6: I els nedadors de natació normal i corrent, diguem-ne, tampoc toquen terra, òbviament, però, a més, sembla que no, però bussegen bastant abans d'anar per la superfície.
4: Vale. Molt bé, per tant, bueno, ja hem après també que no totes les piscines són igual... O sigui, de fet, la piscina, tècnicament, sí que és igual de gran, però us la van adaptant depenent de l'esport. Molt bé.
6: Exacte.
4: Llavors, amb aquestes dades que has dit, 50 metres de llargada... per 25 d'amplada, per
6: sí.
4: 3 de profund. Això
6: sí.
4: Són 3.750 metres cúbics, eh? Pensa que en un metre cúbic hi ha 1.000 litres, eh?
6: Ai, la mare de Déu!
4: Per tant, això són 3.700.000 litres. Sí.
6: Mare verge!
4: T'havies quedat... curta i tot de triple, eh? Per tant, ara el proper dia sí que quan entris a l'aigua diràs, uau, estic aquí entre 4 milions de litres d'aigua.
6: Ostres, quina bestiesa.
4: Clar, així entenem perquè quan hi ha sequera i aquestes coses es posen tant amb lo de les piscines.
6: Clar.
4: Molt bé, molt bé.
6: Clar.
4: Vale, Paula, i una altra pregunta.
6: Sí.
4: Quan han de fer una competició de natació, sempre hi ha el mateix número de carrils?
6: Sí, jo diria que sí. Clar, en el nostre cas, nosaltres no entrenem amb carrils, tenim la piscina sense les cotxeres que li diem, però normalment són 8 carrils principals. A més dels 2 carrils que tenen a l'extrem, que normalment no hi neden.
4: Vale, i no hi neden per allò de que et torna l'aigua i et podria fer anar lent, no?
6: Exacte, crec que és per reduir les onades.
4: Clar, això és física pura, eh? Això
6: sí,
4: és molt científic, tots els esports aquests. Molt bé, i escolta'm, en un entrenament, vosaltres també nedeu així llargs o sempre esteu fent les coreografies i tot?
6: No, només nosaltres per escalfar sí que nedem i també utilitzem la natació, a part de l'escalfament, per agafar una mica de físic, per no estar fent sempre la coreografia, perquè també tenim moviments molt lesius, llavors també fem natació, a vegades, per exemple, en apnea o natació així més potent, tipus sprint, per poder agafar potència i després traslladar-ho al nostre esport.
4: Sí. I una altra cosa molt matemàtica i molt geomètrica del teu esport és les coreografies són molt geomètriques. Quan fan les vistes com zenitals, no?, amb les càmeres des de dalt, que us poseu totes, doncs no sé quantes sou, però doncs, tipus que feu tipus una flor. Com calculeu els angles exactes? O sigui, que no es desvia ningú ni un angle, eh?
6: Bueno, entrenem moltes hores al dia. Sí, nosaltres som 8 dins de l'equip i tenim el que nosaltres diem formacions, que són aquesta posició, aquests patrons que dibuixem, que normalment doncs, li diem 1-2-3-2, que és com una forma de caseta, o 2-2-2-2, o en anglès, que es diu quadrat dins de quadrat, que és com una posició doncs això, més semblant a una quadrada, o un rombo, o a vegades com un quadrat simple, una rodona, una línia, una diagonal, dos diagonals, un triangle.
4: Jolín.
6: I de fet, sí, sí, i de fet fem servir la nostra mesura és normalment un braç. Ja sabem que no totes tenim la mateixa llargada, però com som més o menys similars de cos, doncs la nostra distància entre persones sempre sol ser un braç o mig braç.
4: Clar, llavors tu, una abraçada així amb braç, quan saps que avances?
6: Sí, és una abraçada amb el nostre cos vertical, o sigui, quan estem amb la cara fora, que estem així,
4: vale,
6: amb braços i la part més artística, amb una abraçada avancem màxim un metre.
4: Vale.
6: A menys que fem una abraçada llarga i ens tombem una mica de canto,
4: vale,
6: que ens fem servir per fer canvis de posicions així més amples o algun moment així que hem d'avançar més, que podríem, depèn del temps que estiguem fent la patada i aprofitant, diguem, el moviment de les cames, podríem arribar a fer 2 metres.
4: I ja ho teniu superinterioritzat, no és que estigueu ni comptant segons ni res, o sigui, o tu durant tot l'espectacle vas comptant en el teu cap?
6: No, segon no, és veritat que ja tenim, nosaltres anem amb números, o sigui, cada música es pot comptar, ara ja estem entrant en temes músics, no? Però,
4: no, bueno, però tot té connexió nosaltres... aquí.
6: Sí, sí, la majoria de coreografies, les músiques les comptem de l'1 al 8, o de l'1 al 6, o hi ha
4: vale,
6: que són de l'1 al 3, diguem, depèn del ritme de la cançó, uh-huh, no? Bueno, ara no entrarem en tecnicismes de música, però, per exemple, si comptem de l'1 al 8 aquesta cançó, perquè és una cançó pop amb un ritme bàsic, jo sé que he d'avançar de l'1 fins al número 5, saps? Llavors faig 1, 2, 3, 4, 5.
4: Vale.
6: I aquí ja sé que m'he de frenar, i això ho tenim molt establert, o sigui, ho anem entrenant cada dia, perquè hi ha noies de l'equip que són més fortes que jo, llavors la seva patada es propulsa més,
4: vale,
6: i ho hem d'anar entrenant i igualar-nos al màxim.
4: Realment, quantes matemàtiques hi ha darrere de tot el que fem, el dia a dia?
6: Bueno, sí, sí, sí. No, de fet, el nostre esport ha canviat en aquests últims 3 anys, diria que ja fa que ha canviat. Ha canviat el sistema de competir,
4: uh-huh,
6: i abans nosaltres només portàvem una coreografia i hi havia uns jutges que puntuaven com de bé la feies i l'execució i tal,
4: uh-huh,
6: però ara, per puntuar la dificultat d'una manera més objectiva, ens han fet tot un reglament que defineix cada moviment que existeix en la història de la natació artística, quin tant per cent o quin número de dificultat li donen. Per exemple, això val 0,5, això val,
4: vale,
6: 0,2, això... Llavors, nosaltres, abans de competir, una setmana abans hem d'enviar la nostra coreografia, que pots imaginar a l'Excel que això suposa,
4: uf,
6: cada moviment 0,2, 0,3, 0,5,
4: vale,
6: 0,4, amb la suma total del nostre percentatge de dificultat, o el nostre número de dificultat.
4: Déu-n'hi-do, llavors, déu-n'hi-do.
6: Sí, sí, i nosaltres ja li diem que és enginyeria de la sincro, perquè estem tot el dia entrenant l'entrenadora amb un Excel o una pissarra per poder apuntar el nostre nivell de dificultat i les nostres puntuacions.
4: Està bé.
6: Sí, sí.
4: I una última pregunta, que abans amb la medalla jo m'he quedat... Clar, on la tens? A casa la tens guardada? No ho expliquis, que encara algú... Però...
6: Encara algú entrarà. No, perquè sàpigues com se'ns va... Bueno, vam fer les medalles de bronze, que tenien alguna mena de defecte i se'ns estaven fent malbé molt ràpid, que no hauria de passar,
4: vale,
6: se les han emportat.
4: Ostres!
6: O sigui, la meva medalla torna a estar al Comitè Olímpic.
4: Bueno, però te la tornaran, no?
6: Me la tornaran, espero i desitjo.
4: Déu-n'hi-do. I escolta'm, així com d'estimació, quan creus que pesa la medalla? Pesa molt? Pesa poc?
6: Pesa.
4: Pesa,
6: jo,
4: eh?
6: Jo diria que... És més, crec que pesen més les d'or, perquè n'he agafat alguna, que he pensat, mare meva, com pesa, i la meva jo crec que pesa una mica menys, però no, jo no crec que arribi als 2 quilos. Bueno, no, jo crec que pesarà un quilo i poc.
4: Com un paquet d'arròs, la medalla.
6: Sí, sí, és que Déu-n'hi-do el que pesa.
4: Déu-n'hi-do, però és petita...
6: Un quilo, jo crec que deu pesar.
4: És petit, vull dir, t'hi cap a la mà, a la palma del palmell de la mà,
6: és,
4: o no?
6: És just com un palmell de la mà.
4: Ara també, quan te la tornin, pesa-la un dia i ens envies, eh?
6: No, el dia que me la van penjar... Vaig al·lucinar. No m'esperava que aquesta medalla... Perquè les meves altres medalles són precioses, però no pesen tant. Però la medalla olímpica,
4: Déu,
6: no m'esperava.
4: Escolta'm, doncs moltes gràcies, Paula, per haver-te deixat aquí,
6: sí,
4: l'atracament matemàtic. Ara ja els has d'explicar a les companyes, eh? Els expliques lo dels milions d'aigua, de litres d'aigua.
6: I tant, i tant.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Paula.
6: Moltes gràcies a tu.
5: Està clar que no tenim la percepció dels volums tan grans.
4: Vale, és que això és molt interessant. Realment estimar els volums és molt difícil. Però, clar, si comencem a pensar en unitats, ens situarem millor. A veure, recapitulem. Per tant, la piscina hem quedat que feia 50 metres de llarg per 25 d'ample i per 3 de profunditat.
3: Uh-huh.
4: Vale, tot això en metres, per tant, són 3.750 metres cúbics. Però, clar, ara penseu que en un metre cúbic hi caben 1.000 brics de llet, perquè cada bric és un litre, eh? I, per tant, en una piscina olímpica hi ha 3.700.000 litres d'aigua.
3: Quina bestiesa, m'hauria quedat en una banyera.
4: Ah, mira, bona pregunta.
3: Però si no t'he preguntat res.
4: Però és una bona pregunta per fer la gent del carrer. Si creu que sap quanta aigua hi cap a la seva banyera de casa. Torno a sortir, anem a preguntar-ho.
3: Som-hi.
4: Estem aquí en un bar, hem agafat quatre que estan prenent alguna cosa. La pregunta que us faig és... quanta aigua creieu que hi cap en una banyera?
7: 100 litres.
8: 50.
9: 40.
10: 300.
4: Oh, molt bé, heu anat des de 30 fins a 300. I com calcularies el volum? Més o menys una estimació de llarg, quan podríem dir?
11: Llarg per ample per alçada, no?
4: Vale. Llavors, tipus de llarg...
11: metre i mig.
4: Vale. Si un nen petit es queda estirat i bé, no? Un adult no hi caps estirat. Per tant...
12: no, jo sí.
4: Metre i mig. I d'ample... una banyera d'ample...
13: Un metro.
14: És que vaig amplat de dutxa.
4: Mig metre. Vale, llavors això seria tipus 1,5 per 0,5 són 0,75. I per 0,5 més, 350... sí, 400... vale, i 4, o sigui, 0,4 com si haguessin metres cúbics. Però en un metre cúbic hi caben 1.000 litres. Per tant... serien 300 i pico litres, dieu, eh? Ara, quan trigueu a dutxar-vos? No banyera, eh? Ara dutxa.
15: Si és al matí, vaig a la feina, en 5 minuts estic fora, i si és dutxa relax, potser 15.
4: Vale.
16: Oh, no. Jo una cançó i mitja.
4: Una cançó i mitja, molt bé, la unitat de mesura.
16: 3-4 minuts.
17: Jo en faig dos.
4: En aquesta dutxa ràpida de 5 minuts, més o menys... quanta aigua creieu que gasteu?
18: Depèn de si tanques l'aigua quan t'ensabones.
4: Vale.
18: No sé, 50 litres.
4: Sí. Clar, pensant que la banyera completa que hem calculat abans serien tipus 300, vol dir que s'ompliria, si et dutxessis amb el tap posat, que s'ompliria un quart, tipus 10 centímetres. Sí. Està bé?
18: Sí.
4: Vale, una bona estimació. Sí. Per tant, que si esteu 5 minuts, s'ompliria 10 centímetres, que podrien ser aquests 50 litres. Molt bé. Doncs moltes gràcies.
19: A vosaltres.
3: I si pensem en evaporació, quanta aigua perd una piscina en un dia d'estiu?
4: Uf, això és interessant, eh? Aproximadament, crec que es perden 7 litres per metre quadrat al dia. La superfície... ara aquí estem parlant de superfície, és la superfície de dalt. La superfície seria de 1.250 metres quadrats, perquè serien aquells 50 per 25.
3: Uh-huh.
4: Val? Això serien, que ho multipliquem per 7, perquè es perden 7 litres per metre quadrat, serien 8.750 litres evaporats al dia. O sigui, cada dia perden les piscines quasi 9.000 litres. És bèstia, eh?
5: I això
4: és
5: cada dia, quina despesa d'aigua.
3: Però això és les olímpiques, no entenc?
4: Sí, sí, clar. Ara, si féssim la piscina del poble, que té menys superfície... doncs llavors no, però déu-n'hi-do, eh? I aquí és com veiem que les matemàtiques també ens ajuden a prendre consciència ambiental, perquè realment són nombres molt grans.
3: I si sumes totes les piscines de Catalunya?
4: Deuen sumar una barbaritat.

0: veure quanta aigua es necessita perquè pugui beure d'aigua amb la gent d'una població. I això és el que llavors et fa dir, ostres, vale, doncs millor que no ompli la piscina, perquè realment amb l'aigua de la meva piscina podria abastir tot el poble, o durant un dia, o quants dies, saps? O sigui, aquestes coses són les que et fan després tenir criteri per prendre decisions.
1: És xulo perquè hem connectat com una cosa d'esport, una qüestió esportiva, una qüestió com ecològica, no? I al final el rerefons d'estimació i de mesura hi segueix sent en els dos contextos.
0: Exacte. I sí, això és molt important per anar fent connexions amb la vida quotidiana. Moltes vegades la gent que es pregunta, oh, les matemàtiques, no sé què, és com si fos un món superabstracte. Ja, però ser un bon matemàtic és això, no quedar-te només amb l'abstracció, sinó saber extreure-ho i portar-ho a la vida quotidiana.
2: A la vida quotidiana. Sí, és una qüestió esportiva, ecològica i social, perquè les dades, si les sabem llegir, ens connecten amb els grans temes del món.
0: Exacte. Vale, doncs si mirem què hem après avui, moltes coses, però així com a grans titulars, ens podríem quedar amb que una piscina olímpica conté 2,5 milions de litres d'aigua. És molt bèstia, Després, una altra cosa és que els volums grans són difícils d'estimar sense tenir referències clares, i quan els has estimat, és difícil de fer-te la idea del sentit numèric que té allò. Per tant, com sempre, hem d'anar construint cada vegada més coses. Ara ja tenim un nou aprenentatge, que és que en la piscina olímpica hi ha 2,5 milions de litres d'aigua. I per últim, també podem veure que les matemàtiques són com el volum. Les conversions i les taxes ens ajuden a entendre l'impacte real. I al final, tot això ens fa tenir més criteri per prendre decisions, per anar per la vida al final.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
1: l'Albert Saumell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que l'aigua és vida, però també és volum.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de l'Ofèlia. T'has parat a pensar amb la simbologia de les flors i plantes que ens envolten? En Shakespeare s'inspirava moltíssim amb les flors i en diverses obres seves es pot veure. A la pel·lícula Ofèlia, que és una versió moderna de Hamlet, es veu molt present el llenguatge de les flors. La protagonista viu en un món de fantasia, un món fosc i màgic alhora, i fa servir les flors per connectar amb la naturalesa i com una manera de demostrar els seus sentiments. L'Ofèlia es comunica amb flors, sigui per demostrar amor, o por, o valentia. Al final de la pel·lícula, Ofèlia reparteix flors i plantes als protagonistes, on els deia el que significaven per ella. Et poso uns exemples. El romaní, que és bo per la memòria, i serveix per dir que te'n recordis els teus actes i les seves conseqüències. El fonoll, que vol dir adulació, i la colombina, que és l'engany i la traïció. Les violetes són la lleialtat i la modèstia. Les margarites blanques simbolitzen innocència i les margarites grogues volen dir amistat i felicitat. Ja deus saber que van trobar el cos d'Ofèlia sense vida al bosc, a dins de l'aigua surant envoltada de flors. Una imatge que s'ha convertit en inspiració per a molts artistes. La passió d'en Shakespeare per la botànica ha servit per inspirar a crear jardins que parlen de les flors que mencionen les seves obres. Ho sabies? Doncs es diuen tal qual, els jardins d'en Shakespeare. I mira, el més visitat al món el trobaràs al Central Park, a Nova York. Apa, et deixo que vagis a mirar floretes i et proposo que activis la teva creativitat per dir-li un missatge a algú amb flors. I jo et regalo una hortènsia, que és el símbol de l'agraïment. El meu agraïment a tu per estar a l'altra banda. Gràcies per ser i estar.

0: Sabies que hi ha un fenomen natural anomenat el riu que bull? Es troba a la selva amazònica del Perú, prop de la ciutat de Puerto Maldonado. Aquest riu, descobert pel geofísic peruà Andrés Russo, té una peculiaritat sorprenent. Les seves aigües arriben a temperatures de fins a 91 graus centígrads, prou calentes per bullir i causar cremades greus. El que és intrigant és que no és a prop de cap volcà actiu ni d'una font geotèrmica evident, cosa que ho fa un enigma científic. Els habitants locals han conegut aquest riu durant generacions, usant-lo fins i tot per preparar te o per cuinar, i ho consideren un lloc sagrat amb propietats curatives. Russo, inspirat per les històries de la seva infantesa, va investigar-ne l'origen i va trobar que la calor prové d'un sistema de falles geològiques subterrànies que escalfen l'aigua a gran profunditat abans que emergeixi a la superfície. Aquest procés és estrany perquè, generalment, l'aigua calenta associada a l'activitat geotèrmica està vinculada a regions volcàniques, però aquí no n'hi ha evidència. Aquest riu té uns 6,4 quilòmetres de longitud i varia en amplada i profunditat, però la seva temperatura és constant en gran part del recorregut. No obstant, no tot el riu bull. Hi ha trams on l'aigua es refreda prou perquè animals com granotes o peixos hi puguin sobreviure. Aquest contrast el fa encara més fascinant. Actualment, el riu està amenaçat per la desforestació, cosa que posa en risc tant el seu misteri com el seu ecosistema únic.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
3: Avui us recomano Bos Balena Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics, i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bos Balena Boira, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner. Badal és la veu dels morts, i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bos Balena Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La Cabra Perica i el gos home, i el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment, o la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol i que rentava amb aigua del rialol, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles gruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
2: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Les relacions assertives ens procuren millor autoestima.
6: Les relacions assertives es caracteritzen per la capacitat de comunicar-se de manera clara, directa i respectuosa tant en l'expressió de les pròpies necessitats com en el respecte a les necessitats dels altres. Aquest tipus de relacions contribueixen a una millor autoestima perquè fomenten el respecte mutu, la comprensió i la confiança. Desenvolupar habilitats d'assertivitat pot ajudar a millorar les nostres relacions personals i professionals, així com el nostre benestar emocional.
4: Salut activa.
7: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
8: A través de l'estudi d'aquest de Harvard que vam comentar l'altre dia, i ho sabem, de la importància de les bones xarxes socials que ens procuren doncs, també aquest benestar, aquesta salut més integral. Clar, per poder establir aquestes bones relacions entre nosaltres hem de parlar de l'assertivitat. L'assertivitat és una actitud, és una forma de relacionar-nos amb els altres, és una forma de relacionar-nos també amb nosaltres mateixos i que es confronta amb altres dues maneres de relació, que pot ser la passiva més submisa o l'estil més agressiu. L'assertiu és aquesta capacitat de diàleg amb el demés, amb la voluntat d'entendre's, en el respecte, en el pensar que l'altre pugui tenir raó i que tu la teva raó no és tant i que hem d'entrar en aquest punt de diàleg. I des de la voluntat de respecte mutu i d'arribar sempre a acords que finalment comporten un benestar comú.
4: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. L'hora del podcast.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt tranquil·la, de moment a les carreteres, amb només una avaria, la P7 a Sant Cugat, que deixa un carrer tallat direcció Girona. I en clau política, el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. A banda, també, el Congrés ha rebutjat també les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox contra el projecte de llei que preveu la condonació de 83.252 milions d'euros del deute de les comunitats autònomes de règim comú. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà també en un fòrum empresarial a la ciutat Ho Chi Minh. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i també afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esborrany a les obres del soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuaran monitoritzant mentre s'investiguen les causes. El subdirector de Construccions d'Adif, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns de la zona.
2: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente. Las causas estamos todavía trabajando, investigando a ver qué ha ocurrido, tenemos que averiguarlo.
1: A més, avui s'obrirà també una oficina d'informació per les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 i les 10 de la tarda. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones EPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls també a la C12 a Maials. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: fes-ho, que...
1: Home, no, el programa s'ha fet teatre. Directo, no.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no? Per aquesta barrera física.

0: No, cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet, està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat escoltant aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe. I tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre a la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i hi va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, es tira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, passa a través, es crema passant a través de les flames enceses, no?, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cuqui, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Sí. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder, dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabria dir-te. M'has enxampat, eh? Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els granses, llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal, no està mal. Bé. Seríem, sí, però en condicions, envellir en condicions.
1: Sí, home, i tant. Com a mínim com a roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries avui, la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'Equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho diguem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. Sí. Una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada.
0: Només?
1: Sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades, i 13 capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metre's a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts, i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i res més, en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que no? Saps que ara en tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Temps de silenci.
1: Sí. Déu-n'hi-do, eh? I fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: Eh? A veure. Ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara és una sèrie...
0: Gràcies al
1: videopodcast,
0: és el que
1: dius. Sí. Ho emeten pel 33, ja dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? No m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquest d'estiu.
1: Va, Foli, estàs fent enllaç de pas.
0: Vinga. Vegem. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Doncs ja està.
1: Bueno, és que estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant Jet Lag, per exemple. Aquella no l'he vist sencera i és fantàstica, Jet Lag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, eh? Increïble. Si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors i flipareu no està ben dit, però vaja, a mi em sagnen les orelles, eh? Però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor també, que feien servir.
1: Sí.
0: Molt bé, la seva teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric, amb aquesta sèrie Jet Lag, doncs avui tindrem, ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem de excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessants. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, passat per estar fent de gira per tota Espanya, i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem a la primera entrevista amb Apunt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona, Girona FM. Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és els usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens fem el cas, però bueno, vull dir, no ens estranya, no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, trenc a les 8:58 o 53, anul·lat. O cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior, vull dir que, bueno, que tot plegat. Lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat, què ha passat...
3: I sempre està molt al cas del que ha passat a Barcelona o...?
4: No. Ja ens ho explicaràs.
2: Exacte. Qui ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho portem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Saïd Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes a cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas, en aquest cas per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com ha explicat González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més, 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Terres a Lleidatanes o a Ulleida. Quim Gassó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponent als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte, la decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es duen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gassó, des de Lleida. Uau. Una abraçada.
7: Adeu.
0: Bon cap de setmana. Adeu.
7: Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc...
0: La Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet, ja és bastant visible. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit, s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga,
8: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si t'ho dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: El passat 10 de juliol la val poder veure i escoltar i gaudir a Manresa. Tenim la sort de que demà, dissabte, ve aquí a Tarragona a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mar. De fet, si ens esteu escoltant des de qualsevol lloc de Catalunya, val molt la pena venir al festival d'estiu del Camp de Mar, no només per l'espai, també per la programació que ofereix. I, per què no, demà podria ser una bona cita. Tenim Luz Casal aquí a Tarragona presentant una gira que es diu Me voy a permitir, i fa parades, un parell de parades a Catalunya, però en fi, està viatjant i rodant per tota Espanya, després comença a girar a l'Amèrica Llatina. Luz Casal, que ens va poder dedicar uns minutets per explicar-nos com està sent aquesta gira tan, tan especial. Luz Casal, buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Con ganas de venir a Tarragona, ¿cómo va la gira?
1: Pues la gira va muy bien, hemos hecho ya 40 conciertos, nos queda todavía un buen número importante hasta el final del año y la verdad que muy satisfechos, tanto los que hemos hecho en España como Francia, Bélgica y Suiza, sí, muy bien.
0: ¿Para la América Latina te vas también o no?
1: Sí, en octubre.
0: Lo digo porque el disco está lleno de referencias, ¿no? Y de canciones que nos llevan para la América Latina. ¿Cómo es este Me voy a permitir? ¿Qué nos cuentas?
1: Bueno, a ver, ¿qué se puede contar de algo que te cuesta años, que te cuesta meses grabar? En fin, que están volcados ahí cantidad de cosas, ¿no? Cantidad de cosas personales, cantidad de búsquedas de sonidos determinados, hacer un álbum es siempre complejo. Cuando lo acabas tienes la sensación de haberte vaciado completamente. Afortunadamente pasan unas semanas y ya vuelves a tener como ganas de empezar de nuevo, ¿no? Pero es un álbum que tiene 5 canciones que son versiones, porque en un principio pensaba hacer un disco homenaje a las compositoras y autoras mujeres, pero bueno, al final, entre que empiezas con una idea, la desarrollas y llegas al final, pasan muchas cosas por el camino y una de ellas pues fue darme cuenta que tenía canciones nuevas y que quería, digamos, mostrar ese presente mío, ¿no? Así que al final es una combinación de dos aspectos, el aspecto de intérprete y el aspecto más complejo, que es de autora, compositora, productora, etcétera.
0: Y al final te ha quedado una cosa como muy ecléctica, ¿no? En que se ve...
1: Bueno, así soy yo. O sea, yo creo que cuando quieres expresar muchas cosas, no una temática única, tienes que hacer uso de diferentes ambientes, de diferentes ritmos, de diferentes formas, ¿no? De hacer canciones. Entonces, en eso creo que cualquiera que haya seguido mi discografía desde el principio lo he mostrado así. O sea, no se puede decir que este álbum sea ecléctico solamente, lo son los 18 anteriores, ¿no?
0: Hay un mensaje pero común en las canciones de este
1: bueno,
0: álbum.
1: Bueno, siempre me gusta tener, aunque haya canciones, digamos, profundas que expresan sentimientos profundos o decepciones o lo que sea, siempre me gusta tener la sensación de que dejo la puerta abierta, ¿no? Que siempre hay como una esperanza, ¿no? No me gusta volcar nada más que las cosas, digamos, problemáticas, ¿no? O sea, yo creo que siempre hay canciones optimistas o al menos, si no completamente, sí ofreciendo una parte para que la gente se quede con buena sensación, aparte de las que haya vivido a lo largo de la escucha, ¿no?
0: Composiciones propias, también versiones que vienen a ser un homenaje, ¿no? A esas compositoras que admiras.
1: Sí, incluso a cantantes, ¿no? En el caso de compositoras, más que compositoras, autoras, sería el caso de Amalia Rodríguez, que no ha sido una mujer que haya escrito muchas letras. Y en el caso de intérprete sería la versión de Todo Cambia que hizo famosa Mercedes Sosa, sobre todo, ¿no?
0: Vaya.
1: Entonces son Son maneras también de decirle a la gente que me sigue o la gente que acude a escuchar mis canciones que hay mujeres que son importantes en mi formación, ¿no? Mm-hmm. Y luego pues está el respeto, ¿no? Yo creo que puedes vivir un presente muy activo, pero saber de dónde vienen las cosas, ¿no? No solo tu talento vale, está también la reflexión y el aprecio y el agradecimiento a los que han estado y sobre todo en este caso las que han estado antes que tú.
0: ¿Y en qué lugar está Carla Bruni, que es la única colaboración así en vivo del álbum?
1: Sí, bueno, Carla Bruni tiene una explicación muy clara. O sea, yo necesitaba cantar esa versión de Charles Aznavour dirigida a una mujer, necesitaba que hubiera una mujer cantante. Y me parecía que además una mujer que tuviera una cierta sensualidad en su voz, y ella la tiene sin ningún tipo de duda. Y ha sido el colofón de toda la grabación del álbum, porque es muy pro, muy profesional, sí. Es muy atenta, muy educada y estuvo en el estudio fantástica, pero fantástica, o sea que fue, como digo, el colofón, el final de la grabación y me quedé con un muy buen sabor de boca y le estoy muy agradecida.
0: Qué chulo. Te vamos a ver con pantalones de cuero, pero también cantando fados también,
1: mejor,
0: ¿eh? Que te va el fado muchísimo. De cuero. No lo digo porque estará tu parte más rockera, pero también es eso, te vamos a ver con canciones más delicadas, incluso cantando fados que te encaja perfectamente.
1: Sí. Verdaderamente yo creo que en este momento de mi vida el agradecimiento y la confianza que me ha dado mi perseverancia desde el primer álbum he grabado canciones muy distintas, canciones que para definir lo que yo soy como cantante, sobre todo, aparte de otras cosas, dentro de la música, es que he necesitado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos. Y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
0: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es porque yo lo valgo y porque yo lo quiero.
1: Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, me voy a permitir que haya aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes? Tener la cabeza alta ante ciertos defectos que por más que intentas arreglarlos no lo consigues.
0: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Sí.
0: El punt punt queda de Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts ben cuidats en directe. La música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. M'ho vull permetre. Aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que evidentment hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, també és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé, a vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'story que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història? Tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar amb compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa, aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu.
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A qui en canviaria una, de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha arrelat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte, en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara se'n fa gràcia i dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, però posa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure streaming amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol, i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
0: La Inés i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita super establerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
0: Tot a punt, ja tens... estàs preparada per competir?
4: Crec que jo millor que m'ho miri, i faci alguna fotografia, perquè lo de
0: passa
4: nedar...
0: Passa igual que a mi, sí.
4: És molt exigent, realment.
0: És que realment és un trofeu, És que sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere, és una competició, com deies.
4: I jo crec que la natació és un dels esports que potser, clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
0: Molt bé. A veure, amb què ens ho expliques això? Com anirà el de demà?
4: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Tot a punt per demà?
5: Tot a punt.
4: Tot preparat, Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també, el Magí.
6: Hola.
4: Què tal, Magí?
6: Bé.
4: Preparat, perquè tu sí que nedes demà,
6: Sí.
4: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu.
6: Sí.
4: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
6: Sí, faig aletes.
4: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
6: Ja.
4: Com ho fas, tu?
6: Bueno.
4: Primer te les col·loques, això, per començar.
6: Les col·loco.
4: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
6: Sí.
4: Sí, I aquí és on t'agrada, lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que, en aquest cas, el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica des de, en primer lloc entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
5: Sí, a veure, neix perquè com a club natació Mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica I arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i per tant és el seu poble i és on té els amics, on té la gent, i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló,
4: cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
5: Cinquena edició, sí, la cinquena edició. No com a cor petit, un trofeu de natació a maletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant en el Macià, doncs ficar-li el cor petit.
4: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
5: Té una tetralogia de Fallot, són tres diagnòstics en un, i llavors doncs això, se li va tindre que reconstruir el cor només al pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i doncs això, i ara dos

0: doncs, la inscripció. I tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. Uh-huh. És igual que el club pròpiament, també fa un donatiu, i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
1: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
0: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació, fent la proposta dels clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat, i doncs a partir d'aquí, doncs això, és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà. No ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta. I és més, doncs, la publicitat i donar peu a que la gent doncs, vingui cap aquí i participi. I sí que és un trofeu, sí que hi ha participació, i tothom va a guanyar, no? Mm-hmm. Però és obert a tothom, tothom pot participar i està pensat perquè com a mínim els que participin i no guanyen el trofeu no pisen al pòdium, s'emporten una medalla commemorativa i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, uh-huh. per a qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè a part hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club d'Això Hospitalet, que uh-huh. són semiprofessionals com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle.
1: Que també és, ajuda. És a dir, com una sirena, una monoaleta.
0: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
1: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
2: Sí.
1: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que faràs serà ficar-te crema, no? Això per començar.
2: Sí.
1: I després què?
2: Venir a córrer.
1: Perquè clar, hi ha moltes categories demà, no?
2: Sí.
1: Sí. I per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Oh. Respires fons i tires o com?
2: Nosaltres primer nos esperem perquè nos diguin coses que nos tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, sí. I després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
1: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com
2: no,
1: ho fas tu?
2: Encara no ho sabem, no ens ho han dit, no ens ho diran demà.
1: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
2: Hi haurà... No hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat,
1: sí?
2: De no la meva edat, de...
1: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
2: De tot, sí.
1: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt i ja estàs molt pendent, entenc, no?
2: Sí.
1: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no? Que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí. precisament que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita i, de fet, la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu, papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
0: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens, doncs, ho tenen familiaritzat de casa... I quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
1: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí. Hi ha diferents categories. Ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem.
0: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Uh-huh. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club d'Atenció Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, doncs, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que se n'arribi als 75, 80 participants.
1: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda, i sí. allarguem fins a què?
0: No, és una prova ràpida, el que busquem és que sigui espectacle, natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
1: Per tant, hi haurà públic

0: Allà veient,
1: hi haurà gent que perquè s'ha fet publicitat i sempre hi ha les familiars,
0: etc. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No,
1: sí,
0: ens queda una altra.
1: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, pues se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina pues, gaudeixi d'aquest moment.
0: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30. A la piscina.
2: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
1: Gràcies a vosaltres.
2: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
0: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
2: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta res, mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara sí, ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'Obert per vacances, però quan tornem us proposem totes rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit. I recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samar Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arrenqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés i el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les causes. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
0: Notícies en xarxa.

0: Sens dubte l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols. Per tant, una salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Es cobrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
1: Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
0: Sí, sí, eh? L'estan fent, ara ho saps, a la tele, encara? Ostres. O hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
1: Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat és que no t'ho sabria dir, però segur que en un moment o altre ho posen.
0: A plataformes es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra? I què diuen?
1: Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
0: També.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
0: Ah?
2: Sí, que no hi hagi massa sang, per això, eh? Que la sang fa calor.
0: A mi m'agrada.
2: Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
0: Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables.
1: Són refrescants, eh? Sí, són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir. Jo ho vaig enxampar, ja cap al tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
0: Vale.
1: Ja
0: ho
1: veurà, ja.
0: Però això no és, això no és Verano Azul? Oh, sí, no.
3: Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de Plats Bruts, de moltes coses, però avui és Verano Azul, és el nostre moment.
1: La Maria,
0: Mare de Déu,
1: ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
0: Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, em va enxampar. Sí, però és mítica, és tota una generació.
1: És molt mítica. Sí, sí. Sanquete ha muerto, eh? Spoiler, perquè no l'hagin vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
4: No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a Neox, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien. Estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records. Per mi és la sèrie de l'estiu.
0: Aina, d'acord totalment. No, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, no pots tirar més enrere.
1: Exacte.
0: I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Pues hi ha coses pitjors.
1: Sí, exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria la seva època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses generacions, i això és fantàstic.
0: Sí, és genial.
1: Sí.
0: És genial.
1: I tant.
0: Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més
1: sí,
0: indicacions?
1: Sí, en tenim una altra. És, bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
0: 40 minuts? No.
1: No, 40... No. Tanca el programa, fins demà. 40 segons, som-hi, amb la Carme, també una fidel oient.
0: Sí.
5: Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
0: Ai.
5: Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara a TV3 és Crida la llevadora. Fa moltíssims anys que la segueixo. M'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar en plataformes de pagament i en les que jo tinc no hi són. Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Veremar, m'encanten. Ah. Soc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
1: Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys també les daneses.
6: Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ja has vist,
1: els oients d'avui s'han... Sí, s'ha mobilitzat.
6: Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el doctor Martin, que ho va patar tant.
1: Ostres.
6: Fa un parell d'estius, em sembla,
1: sí,
6: o tres.
1: Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu ho devores.
6: Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
1: És com mirar el Tour de França, els paisatges, no mirar sèries.
6: Sí, tal qual. Sí. Ai, sèries d'estiu.
1: No està malament, jo me les apunto.
6: Te les apuntes. Després en acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
1: Oi, tant que sí.
6: Vinga, i anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
1: Ànims.
6: Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes que hi ha per veure durant l'estiu. Fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura o àudio dels vostres missatges. Però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icard.
7: Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor s'acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts.

Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que es creu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i ecologista. És la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Requena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units.

que és una altra de les recomanacions que porto avui. Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passa de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office.

El nom torna a donar pistes per on era la sèrie, ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, els fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight i li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernal, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Òscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de franc. La Phyllis Benz és la venedora dolça i aparentment innocent, que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicta a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi racional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine.

0: sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que la comissaria es canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, el sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball de camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu, no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
1: Clàudia Icar, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure que recapitulo, eh? La Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, eh? Els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
1: Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
3: Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
4: Bon dia, són les 6:47 del dematí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
5: La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, que sé, sol o qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia dalt. Apa, que vagi bé.
3: Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent de arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
6: Hola, bon dia.
3: I també ens acompanya el Josep Sanahuja dels Ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Acabem d'arribar, Núria. Quin és el recorregut que hem fet? Quants quilòmetres? Quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
6: Mira, a l'oficina de turisme tenim diverses rutes marcades. Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes, i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar. Per tant, són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa, i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell ells són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
3: És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines, dalt a l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també els agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
6: Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques, i de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també, no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és sens dubte una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
3: Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
7: Ben bé, no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició vana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no?, perquè hem pujat 3.
3: I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
7: Exactament, així ens podem dir que som ja a l'ermita.
3: Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
7: Endavant, vinga. Tirem.
3: I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
7: Endavant.
3: Ja som dintre de l'ermita, només entrar, trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
7: Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc, i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estat de dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bueno, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van començar a pujar els dissabtes, al principi pujant el material a coll, perquè no hi havia camins, i després, quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes, amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada, tenim l'ermita més o menys com estava abans, i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
3: Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
7: Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua i és aigua potable pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
3: I aquí també hi ha dos moments molt especials aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
7: Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dos dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis. Un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs, se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
3: I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
6: Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres, i clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis doncs, això com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc., no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
3: I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
7: Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan han pujat aquí dalt a Sant Joan.
3: Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
1: Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
8: Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
1: En un castell?
8: Durant segles... En un castell.
1: Oh, sí, sí. Ara t'he imaginat
8: durant
1: medieval.
8: Segles...
1: Sí, sí.
8: Jo no, jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Soc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
1: Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai. Per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós. Ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
8: I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I a qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit, Joan Anton. Molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
9: Molt bon dia, un plaer.
8: Molta gent coneix el Castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
9: Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves i ara doncs hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat de que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
8: Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
9: Sí, senyor. Possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
8: I ara continueu fent casaments.
9: I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
8: Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
9: No tant. Bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana, també, eh?
8: Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
9: Bueno, per un cantó, consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van arribar a haver 80 cases i vivien i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs, ocupa el castell i que bueno, doncs, recrea moltes, moltes històries.
8: Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
9: Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard, digués. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, que ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? La tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrear el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo com a mansió. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
8: I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi han hagut canvis?
9: No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Diring i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Diring amb 10 habitacions i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
8: És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
9: Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudia el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
8: Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
9: Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits els deien, no t'apropis al camí de les bruixes per la nit perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
8: els contrabandistes, també.
9: Que eren els contrabandistes, vull dir, en una època difícil, i estem parlant que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac i tu no ho sabies, no?
8: Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
9: Correcte. Doncs sí, estem parlant de l'any 1000 aproximadament, que es funda Tamarit, el primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i i m'he perdut.
8: Et preguntava per l'església.
9: I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià, vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitats del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que a més té diferents sants dels pobles del voltant, té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi va haver un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
8: Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on l'adreça, on pot reservar entrada?
9: Ben fàcil, castelldetamarit.com.
8: Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta, tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
1: M'ho apunto, i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
8: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
10: I I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
11: Bon dia, aquí estem.
10: I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
11: Sí.
10: Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
11: Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
10: Comencem per viatges.
11: Sí, si et trobes que viatjaràs, aniràs amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment l'Udilo. Són 3 paquetets petits, ¿vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, ¿no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, ¿no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. L'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa. No? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai, potser, per anar posant les targetes, el cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica. No? Són reptes fàcils, targetes grosses, fàcils de portar a la cartera, allò al bolso d'arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
10: I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
11: Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7, amb diferents fondos a la part de darrere, llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpidament la mà a sobre de les dues cartes que són la parella, per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6 i un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes, un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola, en un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
10: Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
11: Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5. Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de l'Udilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens a davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents, que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això, vas tatxant els números que segur que no són els teus, i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entremig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entremig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
10: I encara en tenim un altre per
11: sí,
10: família.
11: Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò el toque. Vas a fer una mica de tapes, i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit, perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes, on hi ha diferents tipus de tapetes, de menjar, i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre, intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo, o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compte i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compte i ha perdut la partida. Molt xulo, t'aporta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, va, porta una altra tapa, vinga, va, per tots, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo, i vas afegint el vinillo, vale, vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn, i al final ha de deixar anar la pasta, i si al final es queda sense, eliminat de la partida.
10: Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun partit.
11: Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster, perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tens targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima-la abans de sortir de festa a posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt, i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
10: 5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
11: A vosaltres, bon estiu.
1: Uà, quin munt de propostes! És que no es donarà l'estiu per fer tantes coses. És una podcast, un contingut de propostes que us fem, que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si, a més, voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
12: Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de la calor.
1: Sí, sí.
12: A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat, aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
1: Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
12: Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
1: Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat

0: Eres?
1: Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle d'havaneres a la pèrgola d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del Teatre del Serrallo.
2: El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada d'havaneres, amb la novetat enguany del ron cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic a més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de l'havanera de la Catalunya Sud.
1: Doncs bé,
3: de la Catalunya Sud, que no se'ns en fan ni la Girona.
1: No, vull dir, cadascú tenim el sabem al nostre lloc.
3: Exacte. Sí, a cadascú lo seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el ron cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
1: Pues aquí ho han recobrat aquest cicle, i això, ho recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 8 del vespre, a la Pèrgola del Serrallo.
3: Doncs vinga, vaneres també, tarragonines en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
1: Igualment, una abraçada, adéu.
4: Déu vos guard!
5: I visca el vaneres!
3: Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubió. Enric, bon dia de nou.
6: Bon dia, i com m'agrada aquesta entradeta.
3: Quina sèrie és?
6: Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
3: És allò que em deies, eh? Perdona, sí, que sí. No estic al cas.
6: No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard, o amb un A Maria. Que...
3: Molt bé, eh?
6: Sí.
3: I la gent et mira raro o no?
6: Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. Cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
3: Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
6: Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem, i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts.
3: Oh.
6: Cosa que no ens sorprèn, però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
7: Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia, i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen. I passa tota la casa d'estiu, davant de la platja, és molt xula. I m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama. I sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. I llavors anaves discutint amb la gent si eres Tim Jeremiah o Tim Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
6: Escolta'm, com han d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar-t'hi, esperes el proper capítol, eh?
3: I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via
6: aquí
3: WhatsApp,
6: està.
3: Via... No? O quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, parlar-ne de les sèries.
6: Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
3: Oh, sí, t'imagines.
6: Perquè això ja no passa.
3: Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir.
6: Sí. O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps?
3: Sí.
6: I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí.
3: No fa pas tant, d'això.
6: No fa pas tant.
3: No fa pas tant. Jo però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh?
6: No,
3: hi ha aquella impaciència, no?
6: Oi que sí? Va, sempre ens queda aquest bon regust de boca.
3: Sí.
6: Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema del dia al dilluns?
3: Sisplau, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
6: Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho, a més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
3: Ah, molt bé. La cosa és, no en viatjaries, sinó que prefereixes viatjar així, a lo loco.
6: Correcte.
3: O tot planificat, tot muntadet.
6: Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu.
3: Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la videooficial?
6: Doncs normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre, perquè, o entre avui i demà, perquè, bueno, dona temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
3: Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
6: Molt bon cap.

0: La setmana de salut.
1: Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per vacances i tornarem dilluns vinent, de 9 a 11, a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
2: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
1: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
2: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
3: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
4: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
3: Quieres empezar desde lo más alto. Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? ¿Se te acaba de ocurrir eso?
2: Sí.
1: A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bonà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
5: ¿Entonces cuánto debemos?
3: El fracaso es la clave del éxito. Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
5: Creo que me apuntaré a esa cosa.
6: ¿Qué cosa?
5: Nada, un programa de gimnasio.
7: Por esta razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
1: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
5: Muy delgada. ¿Estás bien?

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el planejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir mobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos de 2027 amb els vots en contra de PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Muntai a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un nou atac d'ós al seu ramat amb una vaca morta i dues més desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector en menys d'una setmana a la zona del nord de la comarca. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica, en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a la seva xarxa social, que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, De Jong va rebre en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. 107.4 FM. So you gotta let me know.
1: Should I stay or should I go? Papallones de vidre al meu estómac. Càlides espirals suaus de colors. Aparicions dolces inconcebibles. Sembla que no puc.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Entro aquí. Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
2: Però això és de posició, no?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns han presentat una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit. Això s'ha anunciat des de Mollet del Vallès i precisament anem cap allà on ens amplia la informació el Joel Gascón de Ràdio Mollet.
2: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit sòl d'ús terciari d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
2: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. A més, tots els habitatges que es construeixin amb aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera indefinida.
1: I un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BV-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a muntar a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. Finalment, pel que fa als esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies en xarxa.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació, Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat llum verd aquest divendres a les propostes de Barcelona Comú i Esquerra per climatitzar les llars vulnerables davant la calor extrema amb mesures com la instal·lació d'aparells d'aire condicionat. La iniciativa dels comuns, que planteja climatitzar 20.000 habitatges, ha comptat amb els vots favorables de PSC, Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i els contraris de PP i Vox. Un home de 34 anys ha mort aquest matí després d'una col·lisió frontal entre dos turismes a la BB-1248 a Sabadell. L'altre conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a la Mútua de Terrassa. Amb aquesta víctima ja en són 77 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I Brussel·les avala els nous aranzels dels Estats Units pactats amb la Unió Europea. La Comissió Europea considera que les noves taxes s'ajusten a l'acord comercial amb Washington, que fixa un aranzel general del 10% per als productes europeus i manté o recupera excepcions per a sectors com el suro, els diamants, les aeronaus i els medicaments genèrics. I l'Audiència Nacional ha rebutjat l'incident de nulitat presentat per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, en considera que es va presentar fora de termini. El jutge, José Luis Calama, inclou que l'escrit es va registrar el 25 de juny, quan ja havia expirat el termini legal de 20 dies des de que les parts van tenir accés a la documentació de la causa. Zapatero havia demanat la nulitat del procediment en considera que s'havia vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties. I pagesos de Ponent inicien avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones CEPA, que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I l'Audiència de Barcelona ha rebutjat per segona vegada la petició de llibertat del pare, acusat de maltractar el seu nadó i manté la presó preventiva. La defensa havia recorregut una primera negativa del juny, però el tribunal ha desestimat novament la sol·licitud amb l'oposició de la Fiscalia. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica en un comunicat mèdic que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, de Jong va revelar en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, i tot i estar encara de vacances, es va sotmetre a proves a la ciutat esportiva, on es va confirmar que la lesió era més greu del que s'havia detectat inicialment.
0: Notícies en xarxa.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles, que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
1: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
4: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donar òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
5: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
1: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
4: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
1: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
4: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
1: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
4: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
7: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi. I l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
8: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa transformar informació previ acord de l'Ajuntament.
8: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
8: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
1: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
10: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
9: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
11: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
9: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
1: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
9: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
12: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
9: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
1: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
4: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
1: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
4: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com a anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
13: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
4: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
15: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
5: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
14: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
1: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
17: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
16: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
1: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
18: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una 50 de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
19: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no?, de que les dones poden estar als marges i els espais s'ocupen els nens, no?
18: El pla corresponsable, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
4: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
1: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
21: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
22: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
21: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
1: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
4: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
1: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
4: La Generalitat compareix en la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
1: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
4: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
1: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
4: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
1: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
4: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
1: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xert Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xert Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanquiblau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de l'ou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 2:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Paeria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Vam fer la prova i vam detectar que tenia contaminació de l'aigua la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu com és l'administració, i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alent nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 p.m. contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5a plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: El diccionari Termcat.
11: 40 anys, 40 paraules.
12: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
8: Glòria Fontova.
13: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
14: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Producció de la xarxa i el Termcat.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat aquesta proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
15: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
16: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
0: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'Estat entre dues persones amb VIH, David Navarro.
1: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
17: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb edicions anteriors.
1: Un error a la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
0: Els focs forestals que cremen sense control a les dues Castelles i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i han desallotjat 10.000 persones.
1: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
0: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims, amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. I per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi de sol total del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
1: La vuitena edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Kurz.
0: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre. El primer amistós de la pretemporada ho farà contra l'Europa.
4: Partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu blaugrana, Karim Adeyemi. De la seva banda, l'Espanyol, que ha cedit a Antonio Roca al Mallorca, jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit, això sense necessitat de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquest tipus d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
19: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
15: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa transformar informació previ acord de l'Ajuntament.
19: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
16: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
19: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
0: Doncs no deixem l'habitatge, perquè avui el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros que té per objectiu refrigerar fins a 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. Això sí, el govern municipal, que ja ha votat a favor, ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
21: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
20: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
22: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari? Davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
20: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
0: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i el Putxet per les de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada, com les que ocuparan aquests dos sinistres.
20: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
23: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones i en aquest cas a les empreses i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tot el grup.
20: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
0: Una bona notícia que s'afegeix a una altra que han rebut avui aquests veïns, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els d'un altre dels edificis evacuats al carrer Rubinstein número 6. La Generalitat, a més, preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
1: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
24: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
1: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament del lloguer.
8: Notícies en xarxa.
0: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
3: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
17: Sí que és que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
2: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
0: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris, ni tampoc amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor de les proves. El Departament d'Educació ha obert ja una investigació per aclarir les causes d'aquest error i també ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
6: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
5: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit en un sol front les últimes hores i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso.
1: El vent que bufa a la zona, afegit a les altes temperatures i la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Berlasca.
7: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, de 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda fet a la Unió Europea.
0: Aquí a Catalunya, on per cert les conseqüències d'aquests incendis també ens estan arribant en forma de pols i de cendra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la Pobla de Claramunt. Ho ha fet per conèixer de primera mà les afectacions de l'incendi forestal que ara fa 2 setmanes va cremar prop de 500 hectàrees a la comarca de l'Anoia. El conseller també s'ha reunit amb els alcaldes dels municipis afectats. Canal Taronja, Anoia, Joan Gual, bon dia.
9: 2 setmanes després de l'incendi que va afectar la Pobla de Claramunt, Carme i Vilanova del Camí, el conseller Òscar Ordeig s'ha desplaçat fins a la zona per veure sobre el terreny els efectes del bosc i conèixer les necessitats dels municipis afectats. L'incendi va cremar prop de 500 hectàrees i va obligar a confinar més de 33.000 persones. Després de la visita, el conseller ha mantingut una reunió de treball amb els alcaldes dels municipis afectats per abordar les actuacions de recuperació i coordinar els pròxims passos. Ordeig ha remarcat que la prevenció continua sent una de les claus per reduir l'impacte dels grans incendis forestals.
10: Que no només el bosc s'ha de gestionar durant tot l'any i, per tant, hem de fer tenir un paisatge agroforestal resilient que faci que la gent que viu i treballa al territori doncs, pugui fer la feina que han de fer de gestió i de tenir el territori més preparat. Per tant, durant el dia d'avui el que farem, primer, visitar la zona, 2, missatge de suport, i 3, assentar-nos a la taula amb els 4 ajuntaments, els 4 alcaldes afectats, de dir com som capaços de treballar conjuntament.
9: El conseller ha traslladat el suport del govern als municipis afectats i ha assegurat que la recuperació del territori requerirà treball conjunt entre les administracions i els agents del territori per reforçar la gestió forestal i preparar els boscos davant futurs episodis d'alt risc.
0: Gràcies, Joan Gual, en directe des de Canal Taronja, Anoia. I una altra de les qüestions destacades de la jornada, quan passa un minut de 3:15, és que Catalunya disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i seguretat a motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura, que estan ubicats a 18 municipis. Tot i que una 60 de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen meteorològic. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 7:45 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Pijuan, bon dia.
11: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
12: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
11: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
0: Seguim amb més qüestions. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes de Montbui. El Vallès Oriental ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi on s'han concretat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i Sentmenat. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
13: El projecte de la nova variant de Caldes de Montbui i Sentmenat fa un pas endavant. Després de molts anys de reclamacions, la Generalitat ha licitat les obres que tenen previst engegar el 2028. La nova carretera, d'uns 2 quilòmetres, es construirà en 2 trams. Una nova via que es calcula que retirarà uns 10.000 vehicles anuals del nucli urbà, dels quals 400 són vehicles pesats. Un projecte que preveu una inversió de 20 milions d'euros, tal com ha explicat avui durant la visita a Caldes el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal.
25: És un projecte d'uns 2 quilòmetres que permetrà comunicar la C-59 amb la carretera de Sentmenat. Ja estem redactant el projecte constructiu. Una obra que costarà uns 20 milions d'euros i que té partida pressupostària reservada.
13: El projecte es complementarà amb la variant de Sentmenat, que es comença a construir el 2029.
0: I passem també per les Terres del Segrià, perquè l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, preveu que la producció de poma augmenti un 9% respecte del 2025, mentre que la de pera baixaria un 5%. Si bé Afrucat celebra la recuperació del potencial productiu de la poma, atribueix els descens de quilos en pera a la meteorologia, ja que la calor afecta sensiblement el calibre dels fruits. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
4: A la capital del Segrià s'hi preveuen 182.000 tones de poma, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, concretament un 1% menys, però un 10% superior a la mitjana del darrer quinquenni. Pel que fa a la pera, la previsió baixa fins a les 99.000 tones, un 5% menys que l'any passat i un 3% menys que la mitjana dels últims 5 anys. En parla Joan Serentí, president del Comitè de Fruita de Llavor d'Afrucat.
14: Unes dades optimistes, unes dades de recuperació de potencial productiu amb poma. Perdem una mica sol molt lleugerament amb la pera, però que les dades generals doncs, són unes bones dades amb uns bons volums per poder tenir una comercialització tant d'un producte com de l'altre.
4: Així mateix, una xifra a destacar és la pujada del 58% de producció d'altres varietats de tardor, com per exemple la poma tuti, que s'adapten millor al canvi climàtic i que també tenen més demanda en el seu consum.
0: I és moment per a la cultura. I avui ve farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona avui al cap de setmana de música urbana. La 8a edició espera aplegar 30.000 persones al fòrum i ho fa amb un cartell liderat per Mike Towers, a qui estem escoltant, i també altres referents del gènere com Lola Índigo, De La Rose o Marc Kurtz.
1: La trobada manté l'esperit solidari i social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment. Aquí sentim Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió del reggaeton, trap i pop. Igualment pel parc del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
0: I canviem radicalment de registre perquè el grup de jazz Alberto Bello i Oriol Sanya Quartet donarà aquesta nit el tret de sortida a la 34a edició del Festival de Jazz Arenys de Mar, al Maresme. Enguany la programació aposta per noves sonoritats i per moltes veus femenines. Ràdio Arenys, Josep Maria Cano.
15: El guitarrista Albert Bello i el violinista Oriol Sanyà arriben a Arenys amb la proposta de recuperar les cançons que sonaven a la Barcelona de principis del segle XX. Albert Bello és integrant de la banda.
16: Amb un primer passe dedicat als estàndards de jazz i les composicions característiques de Django Reinhardt, i un segon passe en el que fem és, per una banda, presentar temes propis,

0: 8 anys que havia militat a l'Espanyol ve de Ludogorets de Bulgària. Més esports, en aquest cas en futbol sala, el Barça ja coneix el seu primer rival a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà al Palau Blaugrana. Serà el 5 i 6 de setembre. L'equip de Javi Rodríguez jugarà les semifinals contra el Jaén. El coordinador esportiu del Barça, Jordi Torres, destaca les ganes de revenja contra el Jaén.
1: Ens ha tocat Jaén, que tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no? I l'important del fet de jugar la Supercopa a casa. Crec que és molt positiva, primer, per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, segon, perquè bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre.
0: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. Serà la seva primera experiència europea, un Barça que també s'ha reforçat amb Oleg Balcerowski, un pivot que prové de l'Unicaja de Màlaga. El Kitz de Nas Manresa ha incorporat Rafa Villar del Baskonia per reforçar el seu joc exterior. El català de 21 anys signa pels pròxims 2 anys. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 de 14 catalanes ha guanyat els penals, les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia, contra Rússia. Espanya disputarà la final diumenge a 8:15 del matí contra els Estats Units. D'altra banda, l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la 5ª plaça. I encara un apunt de l'atletisme, Marta, el marxador Paul McGrath s'ha proclamat campió d'Espanya dels 10.000 metres marxa a Màlaga, exhibició de super prioritat del barceloní, que ha pulvoritzat la seva millor marca personal amb 26 segons de millora.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El sueño americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
6: Bienvenidos a mi isla. Bueno, unos más que otros.
5: El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
6: Le abro las puertas de mi vida y me lo paga así. Es un puto cabrón.
7: Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
8: ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
9: ¿Quieres empezar desde lo más alto?
7: Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
9: ¿Se te acaba de ocurrir eso?
7: Sí.
5: A El sueño americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
10: Entonces, ¿cuánto debemos?
11: El fracaso es la clave del éxito.
12: Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
13: Creo que me apuntaré a esa cosa.
14: ¿Qué cosa?
13: Nada, un programa de gimnasio.
15: No logras perder peso porque no puedes parar.
5: La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
16: Estás muy delgada. ¿Estás bien?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura. El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
2: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
3: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
1: I els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o anteriors edicions. Un error a la tria dels alumnes que han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor d'aquestes proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. I parlem de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. I atents al temps, a la calor i també a la pluja, perquè Protecció Civil ha posat en prealert del pla Inuncat per intensitat de pluja demà. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord-est de Catalunya, al litoral centre i al sud. La màxima intensitat prevista serà des de dissabte a les 2 de la tarda i fins a diumenge a les 8 del matí. Tot i això, les temperatures avui continuen molt altes, amb màximes de fins a 40 graus, a la plana de Lleida, tot i que serà un dia de calor extrema abans d'aquest lleuger descens de cara a aquest cap de setmana. I acabem parlant del Barça, que jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa, partit on podria tenir uns minuts que Karim Adeyemi, aquest nou fitxatge del Barça.
4: Me dice tu nombre, por favor.
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu.
5: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel-restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres, de cognom, 24 de juliol de 2026, i un dia com avui de 1892, la científica i química Alice Ball naixia a Seattle. Tot i que moriria amb només 24 anys, aquesta investigadora afroamericana va aconseguir obrir un munt de portes, tancades llavors tant per les dones com per les persones afroamericanes. Després de graduar-se, Ball va rebre dues beques, una de les quals a Hawaii, on va decidir mudar-se per fer un màster en química. El 1915 va ser la primera dona i la primera afroamericana dels Estats Units en obtenir un títol de màster de la Universitat de l'Arxipèlag. Mentre treballava en la seva tesi, un metge assistent a l'Hospital de Kaliki, a Hawaii, li va demanar que l'ajudés a desenvolupar un mètode per aïllar els compostos químics actius en l'oli de xalmugra, un oli que ja havia estat utilitzat per al tractament de la lepra, amb resultats diversos. Ball va desenvolupar un extracte d'oli que podia ser injectable, cosa que suposava un gir fonamental en el tractament de la lepra. Malauradament va morir sobtadament abans de poder publicar els seus resultats. Un químic de la Universitat de Hawaii, Arthur Dean, va continuar el seu treball i va començar a produir grans quantitats d'extracte injectable de xalmugra. En pocs mesos el tractament passaria a ser el més recomanat contra la lepra, fins que a la dècada de 1940 es van crear els primers antibiòtics. A Dean se li va atribuir el descobriment de l'oli de xalmugra i el mètode Ball es va convertir en el seu mètode. Van haver de passar 90 anys des de la mort de Alice Ball perquè la seva feina fos reconeguda. L'any 2000, finalment, la universitat li va retre un homenatge dedicant-li una placa amb el seu nom situada sobre l'únic arbre de xalmugra del campus. El mateix dia, Hawaii es va declarar el 29 de febrer com el dia d'Alice Ball, que se celebra cada 4 anys. El 2007, la Universitat de Hawaii la va guardonar de nou amb la seva medalla a la distinció. I uns 50 anys més tard que nasqués Alice Ball, també un dia com avui, però de 1942, i gairebé a l'altra punta dels Estats Units, Muddy Waters gravava Ramblin' Kids Blues a Mississippi. Escoltem aquesta cançó. Son Sims 4.

Christmas.

0: Hola, Joan Maria, disculpa.
1: És no que passa res.
0: He tingut un problema i aquests 10 minuts...
1: No, escolta...
0: Aquests 10 minuts...
1: Tens un ofici d'actualitat constant.
0: Sí.
1: Molt bé. Jo l'entenc.
0: Doncs res, una setmana més amb en Josep Maria Rex. Serà una de les últimes seccions, si no l'última de la temporada, Josep Maria.
1: Hola, sí.
0: Hem estat negociant durant tot l'estiu, bueno, tot el que em portem d'estiu, i hem d'acabar de tancar els serrells, però hi ha la voluntat de renovar per les dues parts, eh?
1: Magnífic. Em sento molt satisfet.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Ara l'estiu no facis esport de risc ni res, no et lesionis.
1: No. Mm. Bastant punching, perquè la punching la tinc trastocada. Ara estic molt bé, però al final ara ja és qüestió de una mica de descans i pregar qui sigui perquè plogui, baixi la temperatura, puguem passejar per aquest passeig que ens han deixat també, en fi, etcètera, etcètera.
0: Sí, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs de què vols parlar avui?
1: Mira, vull parlar d'una cosa simpàtica, curiosa, i que m'ha semblat que tenia curiositat una mica perquè avui acaba la temporada nostra, o inclús encara que fos el pròxim divendres, això valdria. M'ha trucat un amic que tinc a París, de l'època que jo vivia allà o que vaig viure allà, i que mantenim una certa correspondència. M'ha trucat per felicitar-me del futbol d'Espanya, en fi, que ells estan molt disgustats i totes aquestes coses. I m'ha recordat una vella, amb aquesta vella amistat, m'ha recordat que jo tenia, quan vivia allà, una especial dedicació pel Moulin Rouge. El Moulin Rouge, com sabeu tothom, és una sala d'espectacles famosa a París, que pràcticament és icònica, no? Vull dir és la que rep més visites, és la creadora i l'icono del famós cancan francès, etc, etc. I em va recordar una cosa molt curiosa que hi ha molt poca gent: la connexió que hi ha entre el Moulin Rouge de París i Catalunya. Bé, he de recordar que el Moulin Rouge, jo l'he vist amb una part amagada del seu local, té una placa que diu l'agraïment per haver canviat l'estil i donar personalitat al Moulin Rouge d'un tal Joan Oller. Aquest Joan Oller és un personatge català. Era un industrial important que a l'època del Moulin Rouge, és a dir, al segle XIX, doncs es va tenir la dona malalta de tuberculosi i li van dir que hi havia a França un hospital o un metge que tenia la possibilitat de curar-la, no? Era en aquella època una malaltia perillosa, amb un tant per cent molt elevat mortal, i ell va anar, se'n van anar tots dos a viure allí, la seva disposició econòmica li permetia perfectament, i la va ingressar en un hospital bueno, per curar-la. La certa és que la va millorar. Si ja voleu saber la història, la va millorar i va poder tornar, no curada del tot, però va viure uns quants anys més perquè, bueno, algú va funcionar. Mentre la dona estava a l'hospital, ell, bueno, sortia i anava a veure espectacles i coses. En aquella època el Moulin Rouge no era una sala d'espectacle, era una sala de ball. És a dir, la gent anava allà, pagava una quantitat i podia ballar. Hi havia senyoretes que estaven allà i ballaven i tot plegat. Hi havia un ambient artístic molt interessant que es va reflexar, doncs, amb algo tan famós com els famosos cartells d'aquell senyor que es deia Toulouse-Lautrec, que pintava, passava les tardes en aquesta sala i era, bueno, era el client habitual. Hi ha un soroll que en aquest moment que no sé si molesta la gravació.
0: No, tu tranquil.
1: Ah, vale.
0: Es diuen nens.
1: Ah, Ah, molt bé, fantàstic.
0: Però no pateixis.
1: Ho tindrem en compte, perquè no parlaré de segons quines coses.
0: No. Ni ells t'escolten a tu, ni l'audiència els escoltarà amb ells, no pateixis.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, bueno, aquest senyor Uller, que el direm des d'ara, es va encarinyar amb l'espectacle, es va encarinyar amb aquella cosa entranyable d'artistes que passaven la tarda allà, que bevien una beguda bestial que és l'absenta, i del món artístic que es vivia allà dintre. I va fer una oferta per participar amb la propietat del Moulin Rouge. I li van acceptar. I va convertir immediatament la sala de ball en sala d'espectacles. Tant és així que el pati interior que hi havia va inclús construir una de cartró o pedra o de materials de certa qualitat, un elefant que per donar-li un principi d'espectacle i tot plegat. I a partir d'aquí es va reconvertir en una sala d'espectacles. Sí que hi havia un final del Can-Can, perquè el Can-Can, inclús avui en dia, és l'últim número sempre de tots els espectacles del Moulin Rouge. Doncs el moment de sortida de les ballarines, la cama en l'aire i el salt en l'aire i la caiguda amb les cames obertes és típica de tots els cancans que es fan al món, però especialment d'aquest, perquè és on realment aquest ball va néixer. Va néixer també la passió pels cartells, els cartells que dibuixava el Toulouse-Lautrec, especialment amb una de les artistes que es deia Alain Goulou, doncs van donant la volta al món. Avui en dia es venen al mateix Moulin Rouge i es venen a totes les llibreries i cartelleries. Inclús a Barcelona hi ha una cartelleria al carrer Portaferrissa, si no me'n recordo malament, que tenen aquest tipus de cartells perquè són tremendament decoratius, fets amb una gràcia, i inclús n'hi ha un que és potser dels més famosos que no està acabat del tot, però que en canvi la lluita de colors que té sobre el paper és magnífica. He volgut fer això perquè Barcelona té un Moulin Rouge, té el Molino, i el Molino, que jo he sigut espectador del Molino, jo vaig tenir una temporada que escrivia algunes coses sobre espectacles i sobre coses entranyables, que és, bueno, pues el que més m'agrada. Resulta que anava a la... El Molino tenia un encant especial amb uns artistes que donaven eren professionals, però semblava que fossin aficionats, amb una il·lusió. Tenia un ambient entre bambalines extraordinari. La dueña els deixava als matrimonis, artistes que eren matrimonis, que sortien després amb poca roba, doncs amb el cotxet dels nens, esperant que la mare acabés l'espectacle per donar-li el pit, o bé per tornar cap a casa. Era un ambient tremendament familiar i tenia moltíssima gràcia. A la tarda es feien números d'ensajos. Era una sessió barata. Els seients eren tipus reclinatori d'església i hi havia molts jubilats. La majoria de les sessions de tarda eren jubilades i es bevien una gassosa, que era la beguda, diguem d'alguna manera, obligatòria, però més barateta. Hi havia diàlegs, i a mi m'encantava perquè em situava en un palco de dalt i vivia els diàlegs entre l'artista, lleugera de roba, i el jubilat, senyor gran, que era meravellós. S'ha escrit molt sobre el Moulin Rouge. El Moulin Rouge, en el seu moment, va decaure, segurament no prou ben administrat, segurament perquè la gent jove no va saber entendre aquell tipus, o no va tindre la sensibilitat d'entendre aquell tipus d'art, aquell subterrani artístic que tenia una gràcia extraordinària. i va anar decaient. L'Ajuntament crec que se n'ha fet càrrec i no se'n surt. L'ha convertit en una sala d'espectacles i de congressos i de coses una mica rares i ha perdut aquell encant. A mi em sap molt greu. A lo millor és un acte absolutament romàntic. Però Barcelona ha tingut sempre vocació de ser París. Ara potser ho nega, perquè després dels Jocs Olímpics i tot plegat ha agafat molta consistència i Barcelona és molt coneguda. I Barcelona va endavant. Però com a capital del nostre país. Però li faria falta una altra vegada el Moulin Rouge. El nostre, el Molino, no? Jo, des d'aquí, no, des de Girona, des del nostre poble, no puc fer més que recordar i fer un acte de, a veure, de nostàlgia o de melangia d'aquelles tardes fantàstiques de l'estiu, que era quan jo hi podia anar-hi d'alguna manera per la feina. Però vull recordar una cosa molt important per mi. Una vegada van vindre els directius de la casa Polaroid nord-americana, a la que nosaltres, la nostra empresa, li feia la publicitat aquí a Espanya. Van vindre a Barcelona, ens vam saludar, i lo clàssic, bueno, doncs els convidarem a sopar, i ells van dir, ens agradaria veure un espectacle típic d'aquí, i flamenco. I vaig dir, home, miri, a lo millor demà passat anirem al flamenco, però a mi m'agradaria portar-les en un espectacle una mica diferent, que segurament els hi agradarà o l'odiaran per sempre. Ah, molt bé, molt bé. I vam anar a veure el Molino. Quan vam sortir, em van dir, és un espectacle increïble. Diu, miri, nosaltres anem per tot arreu del món per qüestions de negocis i quasi sempre ens porten a un cabaret. Un cabaret és un cabaret aquí, a Lima, a Nova York i a Tokio, amb petites diferències, però igual. Però és que això és increïble. Això és un grup d'aficionats que ho fan amb una professionalitat i amb una dedicació i que tenen el valor d'equivocar-se i tenen el valor de sortir a distreure el públic fent una cosa que després pues, no té res que veure amb ells. No? És increïble. Això a Nova York hi haurien bufetades per anar-hi i podríem cobrar el que volguessin. Aquestes frases d'admiració d'autèntics clients d'aquest tipus d'espectacles m'ha tornat a recordar aquest amic meu trucant-me per una cosa que no tenia res que veure i era menys important, que era felicitar-me perquè la selecció espanyola, el futbol, ells, el Napé, tot això... I m'ha recordat aquesta nostàlgia. I m'ha recordat aquesta vocació de moltes botigues dels nostres pobles, de moltes atacs de melangia, que són una mica la lliçó que ens dona París. París ha respectat els establiments, ha respectat els cartells, ha respectat les llums. Vull dir, aquest és l'encant de París. L'encant de París és molt literari, però molt visual. Passejar per París no, és intemporal, no? I avui, curiosament, el diari La Vanguardia, em penso, perquè també m'ho ha dit un amic, l'alcalde de Barcelona proposarà al ple de l'Ajuntament una subvenció per mantindre els establiments amb història. I això em penso que és un aplaudiment. Les ciutats, les nacions inclús, avancen mirant el retrovisor. És mentida que mirant el retrovisor no hi ha avanç. És precisament mirant el retrovisor quan vols tirar endavant. Està molt bé que hi hagin botigues de disseny, naturalment. Està molt bé que hi hagin cartells que estan adequats a la tipografia actual. Però s'ha d'ajudar amb aquests establiments. No vull dir noms d'aquí, d'establiments nostres, perquè, vull dir, potser no voldria quedar malament, me'ls estimo tots. Però mantindre aquell cartell antic, mantindre aquella nosaltres tenim aquí unes plaques a terra que és una idea fantàstica, no? Que a Barcelona també es fa, no? Aquest establiment té 100 anys i és bo que ho recordeu, perquè és l'ànima del comerç i és el sentiment de continuïtat, no? I m'ha agafat aquest atac, ja dic, de romanticisme, que per ser un principi probable de vacances, bueno, tampoc està malament, em penso.
0: No, no, molt bé. Home, fas enveja, aquesta època a París devia ser molt interessant, Joan Maria?
1: Molt, molt. Creu-me que, potser tindria poc interès. Jo la vaig viure perquè tenia 20 anys, em sembla recordar. Uh-huh. I 20 anys i París, havent-hi el règim que hi havia aquí i la possibilitat de fer un, el que avui en dia en dirien un màster, no? Un curs a la Sorbonne. Jo era l'home més feliç del món, encara ho recordo i ho recordaré fins que em faltin 10 minuts per passar la porta, no? Perquè era una època extraordinària, amb unes inquietuds polítiques. Hi ha una cosa que un dia podem parlar, perquè és molt... El francès de París, el parisien, no té res a veure amb els de la, de la Champagne, no? Vull dir, no? De la Campiña, no? Vull dir, dels pagesos, no. Le paysan no és un parisien, no? Un parisien tampoc ho és. Fixa-t'hi que quan hi ha una inquietud política o social o del tipus que sigui, surt París al carrer. Vull dir, tenen la vocació de la Bastilla encara, no? Sortim al carrer, anem a demanar lo nostre. I això, quan ho vius amb una certa edat i amb una forma de vida que teníem aquí totalment contrària, que t'aplicaven la llei de vagos i maleantes quan sorties, doncs va ser molt... I per això m'agafen aquests atacs que potser molta gent no entendrà, però que em disculpin. Uh-huh. Crec que, per el que he començat sí que tenia un cert interès pensar que el Moulin Rouge té una paternitat amb la forma d'espectacle produïda per un català. Uh-huh. I això sí que és una... Hi ha una placa, ho tenen allà una mica amagat, però ho tenen.
0: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies. No sabem si aquesta és l'última. Si és l'última, ja et donem les gràcies i et citem de cara al setembre. I si no, la setmana que ve, si podem, per poc que puguem, farem una extra bol.
1: Vinga. Vale. A veure, miraré una cosa que sigui una despedida i cierre.
0: Perfecte.
1: Però amb continuïtat, que és el que més m'agrada.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria, i bon estiu.
1: Va, igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: A principis d'octubre es publicarà Do Not Dare to Dream, un nou treball de Teenage Fan Club. Aquest serà el 13è disc del grup escocès format a Glasgow a finals de la dècada dels 80 i arriba 3 anys després del seu últim treball. Coincidint amb l'anunci de la sortida del disc, Teenage Fan Club han anunciat que també faran gira, de moment, pel Regne Unit i Irlanda. Escoltem Day in the Sun.

0: I demà divendres el Passeig Comte Guifré tornarà a acollir un concert de la programació de l'Estiu és Viu. Els protagonistes d'aquesta setmana són el grup d'Osona, els Tets, que portaran a Sant Joan la seva rumba catalana. Tenim al telèfon a un dels seus membres, en Xevi Abril. Hola, Xevi.
1: Bon dia, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Bé, i tu?
1: Molt bé, també.
0: Molt bé, molt bé.
1: També a punt per aquest cap de setmana.
0: Molt bé, ara ens has d'explicar, però... ja t'ho demanava ara fa un moment corroborant que era veritat, però, vull dir, no sabem com de si tu ets de Sant Joan i quina relació tens, però sabem que va guanyar un dels concursos de paelles, el de fa 2 anys, crec.
1: Sí, sí, sí, en Chechi, el que toca a mi, el Cajón, vam decidir presentar-nos al concurs, ens agrada molt fer rossos. Mm. Nosaltres som molt amics de l'Alguer Miquel, d'aquí de Sant Joan.
0: Sí, sí.
1: I vam quedar un dia per veure'ns i això, i era el dia que es feia el concurs de rossos, i vam dir, va, doncs ens aprofitem i ens hi apuntem. Mm. I mira, resulta que ens van donar un premi.
0: Déu-n'hi-do, doncs escolta, l'enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, això, la col·laboració amb l'Alguer Miquel em sembla que ve amb la banda Pelat i Pelut, no? I amb
1: sí, altres amb la membres. Banda gran, que aquesta banda, de fet aquest any ja acabem, ja en pleguem després de 10 anys, però els Tets és una cosa que sempre, o sigui, és un projecte que sempre hem anat tenint en paral·lel a Pelat i Pelut, i és un projecte que sempre ha funcionat molt, perquè és o no el fer versions i fer-les, doncs això aquí funciona bastant bé. I mira, és una cosa que el Pelat i Pelut, el seu projecte temes propis i tal, costa més, els Tets sempre ha funcionat sol, diguem. Llavors, els Tets a tope, aquest any ha sigut un molt bon any pels Tets.
0: També... suposo que també hi fa que això, no? que les bandes més petites, doncs potser és més fàcil fer concerts com el que feu aquest divendres, que potser no es podria permetre, doncs, l'entitat agafar una...
1: Totalment, totalment, o sigui, el ser un projecte que, o sigui, nosaltres tenim diferents formats, oferim diferents formats des de duo, trio, quartet o quintet, segons el pressupost que es tingui, doncs ens agafen amb un format o un altre, i també és això, que nosaltres, ostres, en 20 minuts tenim proves de so fet i l'equip muntat, i a més ens ho portem nosaltres, vull dir que és una cosa molt fàcil de gestionar,
0: I no sé, potser és òbvia la pregunta, però tu prefereixes anar amb tota la banda grossa o també disfrutes d'aquests concerts més petits?
1: Mira, a mi tot té lo seu, perquè a mi jo sempre he sigut molt rumbero, fa molts anys que faig rumba i fer versions a mi m'encanta, perquè a més estàs donant veu a cançons mítiques que la gent se sap, i l'alegria que et dona poder compartir aquestes cançons i que la gent canti i balli, això és molt guai. L'únic que, clar, quan tu tens el teu projecte, fas les teves cançons, i també passa això, no?, que de cop la gent també pot arribar a cantar les teves cançons, això no té preu. Diguem que jo he disfrutat molt i disfruto molt de les dues formacions. L'únic que sí que el projecte on fas temes propis és un altre món, a nivell tant econòmic com a nivell de desgast, com tota la infraestructura que es necessita, o sigui, tot plegat, és molt complicat aquí a Catalunya tenir un projecte propi i fer les teves cançons i que pugui ser una mica rendible, una mica parlo, perquè Pelat i Pelut no ho ha sigut mai, i bueno, podríem entrar en molts detalls de per què sí, per què no, però bueno.
0: T'ho anava a demanar, no sé si et poso... Ens posem en un jardí, però...
1: En un jardí no, però sí que, bueno, tant a nivell cultural, penso que aquí a Catalunya ens costa molt anar a escoltar grups que no ens posin a la ràdio tot el dia, com a altres cultures. Tinc la certesa de que la gent va a descobrir grups, els festivals i tot això. Aquí a Catalunya, si no et posen a la ràdio cada dia, o si no estàs a tots els festivals, que sempre hi ha les mateixes programacions, doncs és molt difícil fer-te un lloc a nivell de aquí la música catalana. Sí. Per altra banda, no descarto i no li resto importància al fet de que has de fer cançons que agradin a la gent per poder viure d'un projecte. Segurament és el nostre cas, que no hem pogut tocar la tecla adequada perquè arribin les nostres cançons al públic. Cap problema, no passa res, això nosaltres som els primers conscients, però sí que les oportunitats són molt difícils. Les oportunitats per poder tocar els espais i això, doncs, ostres, tinc la sensació que aquí a Catalunya està bastant monopolitzat tot el tema musical, i aquesta és la meva opinió.
0: Però bueno,
1: no passa res. Jo des del primer dia que vaig fer un grup amb temes propis sabia on m'estava posant i estava entrant en el joc, és a dir, no em quedo queixo, simplement poso en vista una mica tot el que jo he anat visquent amb aquests 10 anys d'experiència.
0: No, i ho compartim, que és veritat que els cartells d'un festival, dintre del mateix festival d'un any per l'altre i entre els altres, realment canvia moltes
1: Exacte.
0: Vegades el nom i la data.
1: Exacte.
0: I amb tot, en un concert de rumba, siguin dos, siguin un grup, engegues i la gent s'ho passa bé.
1: Sempre. O sigui, amb això tenim... Jo fa més de 21 anys que toco i, clar, vulguis o no, també l'experiència aquesta de fer concerts així més en petit format i això, a mi m'encanta moltíssim perquè et fa estar molt proper al públic i et dona aquesta llibertat, sobretot en el projecte dels TEDs, de poder improvisar molt, de poder llegir al públic què és el que més li agrada i el que no. I, clar, nosaltres tenim aquesta llibertat de poder triar un tipus de cançó en un concert, triar un altre tipus de cançó en un altre concert, i això és el que fa que aquest grup doncs tingui els concerts que té i faci que la gent s'ho passi bé. I amb això, ostres, sí que et podria dir que amb aquest projecte hem tocat la tecla ostres, de tenir molts concerts i que la gent li agrada, perquè, bueno, ens adaptem molt en el moment del concert, el que li agrada a la gent, i si li agrada més, doncs tirem cap a cançons més catalanes, doncs hòstia, veiem que aquí funciona, doncs anem a tirar per cançons més catalanes, i clar, això fa que al final la gent doncs connecti una mica més amb nosaltres.
0: L'estiu és un moment de màxim de concert per tots els grups i formacions. La setmana passada entrevistàvem a un Sant Joan i en Jordi Blanc que va actuar al mateix escenari on actuareu vosaltres, i ens deia això, que en el seu cas és cantant d'orquestra i molts quilòmetres, molta carretera, i que allò abans de 10 minuts abans de pujar a l'escenari s'ha de recordar a quin poble està. No sé si també us passa.
1: A nosaltres ens passa, és un projecte, o sigui, jo sempre això ho parlo des de la sort i des de l'agraïment, vull dir, jo quan parlo de dir, hòstia, aquest projecte funciona, ho parlo des d'estar superagraït i de valorar realment que aquest projecte doncs funcioni tant, perquè, ostres, no sé, hem trobat com una fórmula que sol agradar a tothom, i mira, divendres estarem a Sant Joan de les Abadeses, però és que aquest cap de setmana en tenim 6 de concerts.
0: Ostres.
1: Només en un cap de setmana, i acabarem l'any doncs amb uns 100 concerts a l'esquena.
0: Com pot ser, 6 en un cap de setmana? Comptes divendres també, o...
1: Bueno, clar, divendres abans de Sant Joan de les Abadeses toquem a un altre esdeveniment privat, i avui, per exemple, toquem a l'Estartit, dissabte també en tenim 2, que toquem el primer és a Sant Miquel de Balanyà al migdia, i a la nit toquem al Port Olímpic, que hem entrat al Rumba Fest bueno, que organitzen des de Ràdio i Televisió Espanyola, i llavors doncs el diumenge tornem un altre cop a tocar a l'Estartit en un altre restaurant. I així cada cap de setmana, vull dir que també és molta carretera, i això que deia el company de que ha de recordar on està, a nosaltres et passa també.
0: No sé si us passa també, ell comentava això, que hi ha dies això que no estàs bé o que no estàs fi, i que, però de totes maneres, quan puges, no?, i connectes amb el públic, tot això es queda sota, eh?
1: Per mi la música, i sobretot el tipus de música que fem, és una teràpia constant, i sobretot et fa, bueno, et fa tornar a revitalitzar-te una mica de la setmana que hagis tingut, o simplement de passar una molt bona estona a desconnectar, i hòstia, ja et dic, jo sempre la música l'he viscuda com una teràpia.
0: I l'última, la més important, com és una bona recepta d'un bon arròs?
1: Hòstia, hi ha d'haver molt d'amor. No, són hores, és com tot, això t'ho diria qualsevol avi o iaia que cuini moltes hores a la cuina i que li agradi, doncs és fer molt xup-xup, i, bueno, és una mica com tot, no?, posar-hi aquelles ganes que fan que les coses doncs tinguin aquell gust especial.
0: Una vegada vaig parlar també amb un cuiner que em deia que qui és artista ho és a tot arreu, vull dir que segurament, no?
1: Bueno, suposo, clar, jo al final, jo i el meu company, quan ens hi posem amb molta il·lusió, si no, no ho fem, vull dir. Aquest arròs que vam anar a fer, hòstia, va ser, o sigui, a part de que ho vam disfrutar moltíssim, va ser de dir, hòstia, va, anem a currar-nos-ho i anem a intentar fer un arròs que ens encanti. I així va ser, tu.
0: Molt bé, doncs escolta, un dia feu un concert i entre cançó i cançó aneu fent cuina-concert.
1: Quasi bé, ens van proposat alguna vegada.
0: Veus? Veus?
1: Feu un arròs i després un concert.
0: Veus? Molt bé, doncs això, concert amb els TEDs dintre del cicle de l'Estiu és Viu, aquest divendres, demà mateix, a 9:45 al Passeig Compte Guifré. Moltíssimes gràcies, Xevi.
1: A tu, moltíssimes gràcies per trucar, i aviam si ens veiem per allà.
0: I tant, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. molt gran.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: I aquest cap de setmana la Unió Excursionista fa una altra activitat, una pujada al Pedraforca. Ens en dona tots els detalls el seu president, en Gil Jordà. Tot teu, Gil.
2: Bé, doncs aquest proper 26 de juliol amb la Unió Excursionista hem proposat una nova sortida com cada estiu de mitja alta muntanya, en aquest cas el Pedraforca, ja que volíem doncs, que es pogués pujar una muntanya ja una mica més tècnica, una mica més complicada, i això és una muntanya doncs, que ja mereix el seu respecte, perquè no és apta per tots els públics, llavors això ja ho vàrem avisar, i creiem que la gent que pot venir i que vulgui venir doncs s'ho passarà d'allò més bé, perquè és una muntanya molt, molt, molt divertida de fer i que les vistes són espectaculars. Pel que fa a la ruta, doncs farem la clàssica, que és circular, que comença i acaba el refugi de sota, el Pedraforca, el refugi allà on tothom aparca, el refugi de Lluís Estassen. L'última part doncs és la més difícil, ja que requereix d'unes grimpades i clar, és la part més tècnica, llavors sí que és aquesta la part amb més dificultat, tot i que creiem que la gent que s'ha apuntat doncs no tindrà cap problema en fer el recorregut. La baixada tampoc és fàcil, sí que sempre tothom es queixa de que els genolls fan mal o que les cuixes fan mal, això és el que té la muntanya, el que tenen les baixades. Molta gent sovint es queixa, de jo inclòs, de que piquen més les baixades que les pujades. La sortida, el dia 26 de juliol se surt de Can Creuet, dels aparcaments de Can Creuet, a les 5 del dematí, ben d'hora, perquè el Pedraforca no és una muntanya que quedi a prop de casa nostra, llavors per poder aprofitar bé el dia se sortirà a les 5 del dematí. Les hores que dura aproximadament unes 4-5 en total, aproximadament, un desnivell acumulat d'uns 961 metres i una altitud màxima d'uns 2.400, si no vaig equivocat. Evidentment, doncs, el material que cal portar és roba adequada i calçat adequat, ja cadascú dintre de les seves possibilitats i dintre del que li és més còmode pot optar per una cosa o una altra. I com sempre, com cada any, l'activitat és gratuïta en aquest cas, perquè no fem cap tipus d'avituallament a cap punt de la ruta, però sí que per temes logístics i temes d'aparcaments i de vehicles doncs cal una inscripció prèvia, que ja va finalitzar l'altre dia perquè només podíem assumir un nombre de persones de 25. Llavors creiem que per aquesta muntanya era un número adient i les inscripcions es van tancar el passat dimarts. Aquest proper estiu la Unió Excursionista doncs estem pensant si al setembre o octubre una petita activitat amb la persona que va portar la creu al Taga ja fa molts anys, i evidentment la clàssica, la de sempre, la cursa al Taga, que es farà al setembre, el cap de setmana després de Festa Major. Moltes gràcies.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cap de setmana, tot i que ja n'hem parlat d'algunes activitats. Avui divendres, a la plaça Clavé, xeringada i festa de l'escuma, organitzada per Sant Joan Comerç a les 6 de la tarda. A 9:45, al passeig Comte Guifré, cicle de concerts L'Estiu és Viu amb els Tets, vam parlar-hi justament ahir. A Ripoll, és per sucar-hi pa, visita guiada a la cuina dels monjos al monestir de Ripoll, tot seguit tastet de cuina tradicional al Museu Etnogràfic de Ripoll. Fins a mitjanit, la piscina de Sant Joan avui estarà oberta per una banyada nocturna. Hi haurà servei de sopar i música. L'entrada és lliure per tothom. A Ribes de Freser, a les 7 de la tarda, avui també dissabte i diumenge, circ amb la companyia La Tete i l'espectacle Les Noces de Tituró a la Font de la Caterineta de Ribes de Freser. Carab celebra la seva festa major des de dimecres i fins aquest diumenge, amb diverses activitats durant tot el dia. A Bruguera també està de festa major aquesta setmana, que s'engega aquesta nit amb un sopar a les 9 de la nit. A Planoles hi haurà una xerrada d'astronomia amb Marc Cotrina. Veig que hi ha forces dates. Avui no serà l'últim dia que es farà. També es farà els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'agost. Això sí, hi ha prou gent inscrita. Dissabte, amb sortida a 11:15 de l'oficina Turisme, sortida a la natura, bruixes i plantes remeieres. El dissabte també a 11:00 AM, portes obertes al Museu de la Conella Odet. I a 11:15, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 22:00 PM, a classe del monestir, dins la programació del 31è Festival del Comte Arnau, concert de Blau Mut. A Ripoll, a classe del monestir, a les 20:00 PM, dins la programació del 47è Festival de Música de Ripoll, jazz a la fresca amb The Swimming Sextet. A les 20:00 PM també hi ha concert de jazz a Planoles, al Teatre del Casino, amb la vella Dixieland i amb Friends. El Festival Cinc Sentits arriba a Tregurà de Dalt, a Vilallonga de Ter. Comença amb una fireta de producte agroalimentari local, visita de descoberta i un concert de Ferran Palau a 6:45 PM davant de l'església de Sant Julià. Diumenge, amb sortida a les 5:00 AM de Can Creuet, ja ho hem escoltat, pujat al Pedro Forca. A les 11:00 PM i fins a les 2:00 PM també hi haurà portes obertes al Museu de la Colònia Lleudet de nou. A les 6:00 PM, al Passeig Comte Guifré, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, homenatge a l'Assumpte Roure. I a les 22:00 PM, a la plaça Clavé, concert de veneres amb els pescadors de l'Escala. Pel que fa a exposicions, com és habitual en les últimes setmanes, hi ha 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur a l'Espai Art 60, i l'exposició La cal·ligrafia del temps, de Gabriel Verderi, a l'Espai Art de Badia. I això és tot. Que passeu un bon cap de setmana i tornem dilluns. Adéu-siau.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. You can't touch this. Touch this. You can't touch this.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents de la causa vinculada a la resolució sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la Cambra de 2000.

0: 17. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Camp de Pedrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, i tres activistes més. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre el 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallades sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta l'R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
1: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar a 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
0: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi forestal d'alta muntanya que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Ferrera, al Pallars Sobirà. Hi ha activats nous mitjans aèris. Afecta una superfície aproximada d'unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. El foc ha arribat a la carena i crema en alta intensitat. Se n'estan investigant les causes. De fet, els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa d'aquests incendis que, de fet, ja s'han unit en un sol front. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències de la UME i un miler de guàrdies civils, bombers i membres de Protecció Civil treballen a hores d'ara amb l'objectiu clar de intentar que aquesta confluència s'aturi. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si se

0: si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
1: De moment s'han cremat 12.000 hectàrees de bosc. Junts i el Partit Nacionalista de Catalunya es presentaran conjuntament a Girona a les properes eleccions municipals de 2027 per ampliar el carril central, diuen, segons han explicat, la portaveu de Junts a Girona i fins fa poc, recordem, vicealcaldessa Gemma Geis. Carles Riba serà el número 2 de la llista i compta amb l'aval de Carles Puigdemont. Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un menor al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. L'home ha passat avui a disposició judicial. La causa és oberta per un delicte d'homicidi, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la segona detenció que van fer els Mossos d'Esquadra arran d'aquest crim, el 4 de juliol, i a base detingut un altre home que també va ingressar a presó provisional sense fiança per ordre del jutge. I parlem de Donald Trump, que imposa aranzels al 10% a les exportacions a la Unió Europea per substituir el gravamen universal que li va tombar el Suprem. El nou impost ha entrat en vigor avui. L'administració justifica aquesta nova taxa per combatre, diu, els productes fabricats en treballs forçats i afecta a gairebé totes les importacions del país.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els pagesos de Ponent inicien avui mobilitzacions. Les mobilitzacions aquest estiu amb un tall a la C-14 a Tàrrega. Ha començat sobre les 5 de la tarda. Reclama mesures urgents per reduir els danys que ocasiona la fauna cinegètica. Allà hi ha el nostre company de Ràdio Tàrrega, Toni Xuclà. Bona tarda, Toni.
2: Bona tarda. Doncs sí, mira, els pagesos de les comarques de Ponents han iniciat aquest divendres a les 5 de la tarda, ara farà una hora, les mobilitzacions anunciades per reclamar al Departament d'Agricultura mesures urgents, precisament per combatre la fauna cinegètica i un canvi en la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPA. La protesta es desenvolupa a la rotonda de la C-14 amb la 2, en aquests moments a Tàrrega, on diversos tractors estan dificultant la circulació. La mobilització compta amb el suport d'Unió de Pagesos, Assaja, i també d'altres organitzacions agràries. Els convocants asseguren que mantindran les protestes tots els caps de setmana d'aquest estiu fins que el govern concreti mesures per reduir els danys que pateixen les explotacions agràries. El tall de carretera està previst fins a les 10 de la nit i si no hi ha avenços en les seves reivindicacions, els pagesos ja han anunciat una nova concentració aquest diumenge en el mateix punt.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Doncs ja ho sentíem, els que sou en carretera, que sapigueu que la C-14 està tallada des de les 5 fins a les 10 de la nit en aquesta zona a Tàrrega. Més qüestions, ho acabem de saber, un operari de les obres del Camp Nou de 54 anys ha mort a primera hora de la tarda després de rebre un cop al cap mentre treballava al complex esportiu. El cos policial considera el succés un accident laboral, han rebut l'avís cap a 3:45. Han anat al lloc dels fets diverses dotacions d'emergències mèdiques, però malauradament no s'ha pogut fer res per

salvar-li la vida. La Generalitat ja ha licitat la nova variant de Caldes a Montbui i ho ha anunciat avui el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, en una visita al municipi durant la qual ha presentat els detalls del projecte que ha de connectar Caldes i s'ha emmenat una nova carretera de 2 quilòmetres que ha de servir per eliminar el pas de 10.000 camions i vehicles que passen pel centre urbà. I acabem amb un apunt sobre Veneçuela, perquè continua l'emergència un mes després dels terratrèmols. Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 persones mortes i prop de 17.000 ferits, així com també un miler d'edificis que encara estan afectats. A més, 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen aquestes tasques de neteja de la runa. El centre del país és la zona on s'ha dut la pitjor part d'aquest sinistre.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Nord o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: minutes.
1: No, all right. Yeah.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: get a load of this, all right? If you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's a right that cops in Amsterdam don't have.
1: Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going.
0: No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
1: What?
0: It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there. It's a little different.
2: Example.
0: All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like an old paper cup. I'm talking about a glass of beer.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serrada Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Segons han explicat fons dels bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi treballen 30 dotacions, de les quals 11 són mitjans aeris i la resta principalment vehicles lleugers, com tot terrenys. L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que per cert treballen amb la hipòtesi de que ha estat un llamp la possible causa del foc. I el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetrà alçar noves plantes i subdividir immobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Escoltem a la líder dels comuns, Jessica Albiach.
5: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els sectors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
4: La Vall d'Hebron, a Barcelona, ha fet el primer transplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. L'Associació Empresarial de la Fruita Catalunya calcula que enguany es colliran 281.000 tones de pomes i 101 tones de peres. I creix el malestar ramader dels Pallars pel tercer atac mortal d'un ós aquesta setmana. Un ramader del Pallars ha denunciat un atac d'ós al bestiar de muntanya amb un resultat d'una vaca morta i tres desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana. I la Ciutadella de Roses es prepara per ser un any més l'epicentre musical de l'estiu de la comarca. Aquest dissabte arrenca la 18a edició del Festival Sons del Món i ho fa amb la Porta Gran amb Pablo Alborán en la seva única cita aquest estiu a Catalunya. Ho podreu veure concerts fins el 10 d'agost.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: favor.
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Sabadell, Matías Serracant i tres activistes més. Els membres de la mesa havien estat encausats per desobediència, el Tribunal Superior de Justícia els havia absolt i la Fiscalia havia recorregut. Serracant havia estat condemnat per desobediència també, mentre que els activistes ho havien fet per desordres públics. Aquesta decisió arriba després, recordem-ho, del pronunciament del TJUE la setmana passada. I el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta per seguir l'eclipsi del 12 d'agost als punts d'observació que la Generalitat ha habilitat. Les institucions i entitats municipals que col·laboren en l'organització dels 23 punts oficials s'encarregaran de repartir els objectes de protecció visual, tal i com s'ha explicat avui des de la Conselleria de Recerca i Universitats. Des de la mateixa atenció als mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius per el dispositiu aquella mateixa tarda.
1: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
0: I el Departament d'Agricultura ha anunciat una nova convocatòria d'ajuts de 40 milions d'euros per modernitzar els regadius de Catalunya durant els propers 3 anys. L'objectiu és que les comunitats de regants puguin planificar obres per millorar l'eficiència de l'aigua i preparar-se per a futures sequeres. Avui que el preu del barril de petroli s'ha disparat als $100 per primera vegada des del maig, impulsat per l'escalada de la detenció a l'Orient Mitjà de la guerra. Aquest augment amenaça d'encarir encara més la gasolina i el dièsel, que ja acumularien una tendència a l'alça durant aquest mes de juliol. Segons els analistes, també hi ha una rebaixa de 5 cèntims per litre amb la bonificació de combustible, que a més passarà de 15 a 10 cèntims a partir de l'1 d'agost, fet que agreuja encara més els preus. I acabem parlant del Xer Festival que omple Barcelona de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mikey Towers, Lola Indigo, que de fet ja ha començat, De La Rose o Omar Kurz.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipunorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
4: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és divendres de cognom, 24 de juliol de 2026, i un dia com avui de 1892, la científica i química Alice Ball naixia a Seattle. Tot i que moriria amb només 24 anys, aquesta investigadora afroamericana va aconseguir obrir un munt de portes, tancades llavors tant per les dones com per les persones afroamericanes. Després de graduar-se, Ball va rebre dues beques, una de les quals a Hawaii, on va decidir mudar-se per fer un màster en química. El 1915 va ser la primera dona i la primera afroamericana dels Estats Units en obtenir un títol de màster de la Universitat de l'Arxipèlag. Mentre treballava en la seva tesi, un metge assistent de l'Hospital de Kaliki a Hawaii li va demanar que l'ajudés a desenvolupar un mètode per aïllar els compostos químics actius en l'oli de xalmugra, un oli que ja havia estat utilitzat per al tractament de la lepra, amb resultats diversos. Ball va desenvolupar un extracte d'oli que podia ser injectable, cosa que suposava un gir fonamental en el tractament de la lepra. Malauradament va morir sobtadament abans de poder publicar els seus resultats. Un químic de la Universitat de Hawaii, Arthur Dean, va continuar el seu treball i va començar a produir grans quantitats d'extracte injectable de xalmugra. En pocs mesos, el tractament passaria a ser el més recomanat contra la lepra, fins que a la dècada de 1940 es van crear els primers antibiòtics. A Dean se li va atribuir el descobriment de l'oli de xalmugra i el mètode Ball es va convertir en el seu mètode. Van haver de passar 90 anys des de la mort de Alice Ball perquè la seva feina fos reconeguda. L'any 2000, finalment, la universitat li va retre un homenatge dedicant-li una placa amb el seu nom situada sobre l'únic arbre de xalmugra del campus. El mateix dia, Hawaii es va declarar el 29 de febrer com el dia d'Alice Ball, que se celebra cada 4 anys. El 2007, la Universitat de Hawaii la va guardonar de nou amb la seva medalla a la distinció. I uns 50 anys més tard que nasqués Alice Ball, també un dia com avui, però de 1942, i gairebé a l'altra punta dels Estats Units, Muddy Waters gravava Ramblin' Kids Blues a Mississippi. Escoltem aquesta cançó. Son Sims 4.

Good morning, man.

0: everywhere I go.
1: Hola.
2: Hola, Josep Maria. Disculpa.
1: És que no passa res.
2: He tingut un problema i aquests 10 minuts...
1: No, escolta.
2: Aquests 10 minuts...
1: Tens un ofici d'actualitat constant.
2: Sí.
1: Molt jo bé. L'entenc.
2: Doncs res, una setmana més amb en Josep Maria Rex. Serà una de les últimes seccions, si no l'última de la temporada, Josep Maria.
1: Hola, sí.
2: Hem estat negociant durant tot l'estiu, bueno, tot el que em portem d'estiu, i hem d'acabar de tancar els serrells, però hi ha la voluntat de renovar per les dues parts, eh?
1: Magnífic. Em sento molt satisfet.
2: Molt bé.
1: Sí, sí.
2: Molt bé. Ara l'estiu no facis esport de risc ni res, no et lesionis.
1: No. Bastant punching, perquè la punching la tinc trastocada. Ara estic molt bé, però al final ara ja és qüestió de una mica de descans i pregar qui sigui perquè plogui, baixi la temperatura, puguem passejar per aquest passeig que ens han deixat també, en fi, etcètera.
2: Sí, molt bé.
1: Sí, sí.
2: Doncs de què vols parlar avui?
1: Mira, vull parlar d'una cosa simpàtica, curiosa, i que m'ha semblat que tenia curiositat una mica perquè avui acaba la temporada nostra, o inclús encara que fos el pròxim divendres, això valdria. M'ha trucat un amic que tinc a París, de l'època que jo vivia allà o que vaig viure allà, i que mantenim una certa correspondència. M'ha trucat per felicitar-me del futbol d'Espanya, en fi, que ells estan molt disgustats i totes aquestes coses. I m'ha recordat una vella, amb aquesta vella amistat, m'ha recordat que jo tenia, quan vivia allà, una especial dedicació pel Moulin Rouge. El Moulin Rouge, com sabeu tothom, és una sala d'espectacles famosa a París, que pràcticament és icònica, no? Vull dir és la que rep més visites, és la creadora i l'icono del famós cancan francès, etcètera. I em va recordar una cosa molt curiosa que hi ha molt poca gent. La connexió que hi ha entre el Moulin Rouge de París i Catalunya. Bé, he de recordar que el Moulin Rouge, jo l'he vist amb una part amagada del seu local, té una placa que diu l'agraïment per haver canviat l'estil i donar personalitat al Moulin Rouge d'un tal Joan Oller. Aquest Joan Oller és un personatge català. Era un industrial important que a l'època del Moulin Rouge, és a dir, al segle XIX, doncs es va tenir la dona malalta de tuberculosi i li van dir que hi havia a França un hospital o un metge que tenia la possibilitat de curar-la, no? Era en aquella època una malaltia perillosa, amb un tant per cent molt elevat mortal, i ell va anar, se'n van anar tots dos a viure allí, la seva disposició econòmica li permetia perfectament, i la va ingressar en un hospital bueno, per curar-la. La certa és que la va millorar. Si voleu saber la història, la va millorar i va poder tornar, no curada del tot, però va viure uns quants anys més perquè, bueno, algú va funcionar. Mentre la dona estava a l'hospital, ell, bueno, sortia i anava a veure espectacles i coses. En aquella època el Moulin Rouge no era una sala d'espectacle, era una sala de ball. És a dir, la gent anava allà, pagava una quantitat i podia ballar. Hi havia senyoretes que estaven allà i ballaven i tot plegat. Hi havia un ambient artístic molt interessant que es va reflexar, doncs, amb algo tan famós com els famosos cartells d'aquell senyor que es deia Toulouse-Lautrec, que pintava, passava les tardes en aquesta sala i era, bueno, era el client habitual. Hi ha un soroll que en aquest moment que no sé si molesta la gravació.
2: No, tu tranquil.
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Es diuen nens, es diuen nens.
1: Ah, molt bé, fantàstic.
2: Però no pateixis.
1: Perdó, ho tindrem en compte perquè no parlaré de segons quines coses.
2: No, ni ells t'escolten a tu ni l'audiència els escoltarà amb ells, no pateixis.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, bueno, aquest senyor Uller, que el direm des d'ara, es va encarinyar amb l'espectacle, es va encarinyar amb aquella cosa entranyable d'artistes que passaven la tarda allà, que bevien una beguda bestial que és l'absenta, i del món artístic que es vivia allà dintre. I va fer una oferta per participar amb la propietat del Moulin Rouge. I li van acceptar. I va convertir immediatament la sala de ball en sala d'espectacles. Tant és així que el pati interior que hi havia va inclús construir una de cartró o pedra o de materials de certa qualitat, un elefant que per donar-li un principi d'espectacle i tot plegat. I a partir d'aquí es va reconvertir en una sala d'espectacles. Sí que hi havia un final del Cancan, perquè el Cancan, inclús avui en dia, és l'últim número sempre de tots els espectacles del Moulin Rouge. Doncs el moment de sortida de les bailarines, la cama en l'aire i el salt en l'aire i la caiguda amb les cames obertes és típica de tots els cancans que es fan al món, però especialment d'aquest, perquè és on realment aquest ball va néixer. Va néixer també la passió pels cartells, els cartells que dibuixava el Toulouse-Lautrec, especialment amb una de les artistes que es deia La Goulou, doncs va donar la volta al món. Avui en dia es venen al mateix Moulin Rouge i es venen a totes les llibreries i cartelleries. Inclús a Barcelona hi ha una cartelleria al carrer Portaferrissa, si no me'n recordo malament, que tenen aquest tipus de cartells perquè són tremendament decoratius, fets amb una gràcia, i inclús n'hi ha un que és potser dels més famosos que no està acabat del tot, però que, en canvi, la lluita de colors que té sobre el paper és magnífica. He volgut fer això perquè Barcelona té un Moulin Rouge, té el Molino, i el Molino, que jo he sigut espectador del Molino, jo vaig tindre una temporada que escrivia algunes coses sobre espectacles i sobre coses entranyables, que és, bueno, pues el que més m'agrada. Resulta que anava a la... El Molino tenia un encant especial amb uns artistes que donaven eren professionals, però semblava que fossin aficionats, amb una il·lusió. Tenia un ambient entre bambalines extraordinari. La dueña els deixava als matrimonis, artistes que eren matrimonis, que sortien després amb poca roba, doncs amb el cotxet dels nens, esperant que la mare acabés l'espectacle per donar-li el pit, o bé per tornar cap a casa. Era un ambient tremendament familiar i tenia moltíssima gràcia. A la tarda es feien números d'ensajos. Era una sessió barata. Els seients eren tipus reclinatori d'església i hi havia molts jubilats. La majoria de les sessions de tarda eren jubilades i es bevien una gassosa, que era la beguda, diguem-ne d'alguna manera, obligatòria, però més barateta. Hi havia diàlegs, i a mi m'encantava perquè em situava en un palco de dalt i vivia els diàlegs entre l'artista, lleugera de roba, i el jubilat, senyor gran, que era meravellós. S'ha escrit molt sobre el Moulin Rouge. El Moulin Rouge, en el seu moment, va decaure, segurament no prou ben administrat, segurament perquè la gent jove no va saber entendre aquell tipus, o no va tindre la sensibilitat d'entendre aquell tipus d'art, aquell subterrani artístic que tenia una gràcia extraordinària, i va anar decaient. L'Ajuntament crec que se n'ha fet càrrec i no se'n surt. L'ha convertit en una sala d'espectacles i de congressos i de coses una mica rares, i ha perdut aquell encant. A mi em sap molt greu. A lo millor és un acte absolutament romàntic, però Barcelona ha tingut sempre vocació de ser París. Ara potser ho nega, perquè després dels Jocs Olímpics i tot plegat ha agafat molta consistència, i Barcelona és molt coneguda. I Barcelona va endavant. Però, com a capital del nostre país, però li faria falta una altra vegada el Moulin Rouge. El nostre, el Molino, no? Jo, des d'aquí, no, des de Girona, des del nostre poble, no puc fer més que recordar i fer un acte de, a veure, de nostàlgia o de melangia d'aquelles tardes fantàstiques de l'estiu, que era quan jo hi podia anar-hi d'alguna manera per la feina. Però vull recordar una cosa molt important per mi. Una vegada van vindre els directius de la casa Polaroid nord-americana, a la que nosaltres, la nostra empresa, li feia la publicitat aquí a Espanya. Van vindre a Barcelona, ens vam saludar, i lo clàssic, bueno, doncs els convidarem a sopar, i ells van dir, ens agradaria veure un espectacle típic d'aquí, i flamenco. I vaig dir, home, miri, a lo millor demà passat anirem al flamenco, però a mi m'agradaria portar-les en un espectacle una mica diferent, que segurament els hi agradarà o l'odiaran per sempre. Ah, molt bé, molt bé. I vam anar a veure el Molino. Quan vam sortir, em van dir, és un espectacle increïble. Diu, miri, nosaltres anem per tot arreu del món per qüestions de negocis i quasi sempre ens porten a un cabaret. Un cabaret és un cabaret aquí, a Lima, a Nova York i a Tokio, amb petites diferències, però igual. Però és que això és increïble. Això és un grup d'aficionats que ho fan amb una professionalitat i amb una dedicació, i que tenen el valor d'equivocar-se i tenen el valor de sortir a distreure el públic fent una cosa que després pues, no té res que veure amb ells. No? És increïble. Això a Nova York hi haurien bufetades per anar-hi i podríem cobrar el que volguéssim. Aquestes frases d'admiració d'autèntics clients d'aquest tipus d'espectacles m'ha tornat a recordar aquest amic meu trucant-me per una cosa que no tenia res que veure i era menys important, que era felicitar-me perquè la selecció espanyola, el futbol, ells, el Napé, tot això, i m'ha recordat aquesta nostàlgia i m'ha recordat aquesta vocació de moltes botigues dels nostres pobles, de moltes atacs de melangia, que són una mica la lliçó que ens dona París. París ha respectat els establiments, ha respectat els cartells, ha respectat les llums. Vull dir, aquest és l'encant de París. L'encant de París és molt literari, però molt visual. Passejar per París no, és intemporal, no? I avui, curiosament, el diari La Vanguardia, em penso, perquè també m'ho ha dit un amic, l'alcalde de Barcelona proposarà al ple de l'Ajuntament una subvenció per mantindre els establiments amb història. I això em penso que és un aplaudiment. Les ciutats, les nacions inclús, avancen mirant el retrovisor. És mentida que mirant el retrovisor no hi ha avanç. És precisament mirant el retrovisor quan vols tirar endavant. Està molt bé que hi hagin botigues de disseny, naturalment. Està molt bé que hi hagin cartells que estan adequats a la tipografia actual. Però s'ha d'ajudar amb aquests establiments. No vull dir noms d'aquí, d'establiments nostres, perquè, vull dir, potser no voldria quedar malament, me'ls estimo tots, però mantindre aquell cartell antic, mantindre aquella... Nosaltres tenim aquí unes plaques a terra que és una idea fantàstica, no? Que a Barcelona també es fa, no? Aquest establiment té 100 anys i és bo que ho recordeu, perquè és l'ànima del comerç i és el sentiment de continuïtat, no? I m'ha agafat aquest atac, ja dic, de romanticisme, que per ser un principi probable de vacances, bueno, tampoc està malament, em penso.
2: No, no, molt bé. Home, fas enveja, aquesta època a París devia ser molt interessant, Joan Maria?
1: Molt, molt. Creu-me que... a lo millor tindria poc interès. Jo la vaig viure perquè tenia 20 anys, em sembla recordar. I 20 anys i París, havent-hi el règim que hi havia aquí i la possibilitat de fer un... el que avui en dia en dirien un màster, no? Un curs a la Sorbonne. Jo era l'home més feliç del món, encara ho recordo i ho recordaré fins que em faltin 10 minuts per passar la porta, no? Perquè era una època extraordinària, amb unes inquietuds polítiques. Hi ha una cosa que un dia podem parlar, perquè és molt... El francès de París, el parisien, no té res a veure amb els de la Champagne, no? Vull dir, no? De la Campiña, no? Dels pagesos, no. No, Le Paysan no és un parisien, no? I un parisien tampoc ho és. Fixa-t'hi que quan hi ha una inquietud política o social o del tipus que sigui, surt París al carrer. Vull dir, tenen la vocació de la Bastilla encara, no? Sortim al carrer, anem a demanar lo nostre. I això, quan ho vius amb una certa edat i amb una forma de vida que teníem aquí totalment contrària a que t'aplicaven la llei de vagos i maleantes quan sorties, pues, va ser molt... I per això m'agafen aquests atacs que potser molta gent no entendrà, però que em disculpin. Crec que per lo que he començat sí que tenia un cert interès pensar que el Moulin Rouge té una paternitat amb la forma d'espectacle produïda per un català. I això sí que és una... Hi ha una placa, ho tenen allà una mica amagat, però ho tenen.
2: Molt bé. Doncs, Josep Maria, moltíssimes gràcies. No sabem si aquesta és l'última. Si és l'última, ja et donem les gràcies i et citem de cara al setembre. I si no, la setmana que ve, si podem, per poc que puguem, farem una extra bol.
1: Vinga, vale. A veure, miraré una cosa que sigui una despedida i cierre.
2: Perfecte.
1: Però amb continuïtat, que és el que més m'agrada.
2: Molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria, i bon estiu.
1: Va, igualment.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: A principis d'octubre es publicarà Do Not Dare to Dream, un nou treball de Teenage Fan Club. Aquest serà el 13è disc del grup escocès format a Glasgow a finals de la dècada dels 80 i arriba 3 anys després del seu últim treball. Coincidint amb l'anunci de la sortida del disc, Teenage Fan Club han anunciat que també faran gira, de moment, pel Regne Unit i Irlanda. Escoltem Day in the Sun.

0: I demà divendres el Passeig Comte Guifré tornarà a acollir un concert de la programació de l'Estiu és Viu. Els protagonistes d'aquesta setmana són el grup d'Osona, els Tets, que portaran a Sant Joan la seva rumba catalana. Tenim al telèfon un dels seus membres, en Xevi Abril. Hola, Xevi.
1: Bon dia, què
0: bon
1: tal?
0: Bon dia. Bé, i tu?
1: Molt bé, també.
0: Molt bé, molt bé.
1: També a punt per aquest cap de setmana.
0: Molt bé, ara ens has d'explicar, però... ja t'ho demanava ara fa un moment corroborant que era veritat, però, vull dir, no sabem com de si tu ets de Sant Joan i quina relació tens, però sabem que va guanyar un dels concursos de paelles, el de fa 2 anys, crec.
1: Sí, en Xechi, el que toca a mi, el Cajón, vam decidir presentar-nos al concurs, ens agrada molt fer rossos. Mm. Nosaltres som molt amics de l'Alguer Miquel, d'aquí de Sant Joan.
0: Sí, sí.
1: I vam quedar un dia per veure'ns i això, i era el dia que es feia el concurs de rossos, i vam dir, va, doncs ens aprofitem i ens hi apuntem. Mm. I mira, resulta que ens van donar un premi.
0: Déu-n'hi-do, doncs escolta, enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, això, la col·laboració amb l'Alguer Miquel em sembla que ve amb la banda Pelat i Pelut, no? I amb
1: altres membres. Sí, la banda gran, que aquesta banda, de fet, aquest any ja acabem, ja en pleguem, després de 10 anys. Però els Tets és una cosa que sempre, o sigui, és un projecte que sempre hem anat tenint en paral·lel a Pelat i Pelut, i és un projecte que sempre ha funcionat molt, perquè és o no el fer versions i fer-les, doncs això aquí funciona bastant bé. I mira, és una cosa que el Pelat i Pelut, el seu projecte temes propis i tal, costa més, els Tets sempre ha funcionat sol, diguem. Llavors, els Tets a tope, aquest any ha sigut un molt bon any pels Tets.
0: També... suposo que també hi fa que això, no? que les bandes més petites, doncs potser és més fàcil fer concerts com el que feu aquest divendres, que potser no es podria permetre, doncs, l'entitat agafar una...
1: Totalment. Totalment, o sigui, el ser un projecte que, o sigui, nosaltres tenim diferents formats, oferim diferents formats des de duo, trio, quartet o quintet, segons el pressupost que es tingui, doncs ens agafen amb un format o un altre, i també és això, que nosaltres, ostres, en 20 minuts tenim proves de so feta i l'equip muntat, i a més ens ho portem nosaltres, vull dir que és una cosa molt fàcil de gestionar, diguem.
0: I no sé, potser és òbvia la pregunta, però tu prefereixes anar amb tota la banda grossa o també disfrutes d'aquests concerts més petits?
1: Mira, a mi tot té lo seu, perquè a mi jo sempre he sigut molt rumbero, fa molts anys que faig rumba, i fer versions a mi m'encanta, perquè a més t'estàs donant veu a cançons mítiques que la gent se sap, i l'alegria que et dona poder compartir aquestes cançons i que la gent canti i balli, això és molt guai. L'únic que, clar, quan tu tens el teu projecte, fas les teves cançons, i també passa això, no?, que de cop la gent també pot arribar a cantar les teves cançons, això no té preu. Diguem que jo he disfrutat molt i disfruto molt de les dues formacions. L'únic que sí que el projecte on fas temes propis és un altre món, a nivell tant econòmic com a nivell de desgast, com tota la infraestructura que es necessita, o sigui, tot plegat és molt complicat aquí a Catalunya tenir un projecte propi i fer les teves cançons i que pugui ser una mica rendible, una mica parlo, perquè Pelat i Pelut no ho ha sigut mai, i bueno, podríem entrar en molts detalls de per què sí, per què no, però bueno.
0: T'ho anava a demanar, no sé si et poso, ens posem en un jardí, però...
1: en un jardí no, però sí que, bueno, tant a nivell cultural, penso que aquí a Catalunya ens costa molt anar a escoltar grups que no ens posin a la ràdio tot el dia, com a altres cultures. Tinc la certesa de que la gent va a descobrir grups, els festivals i tot això, aquí a Catalunya, si no et posen a la ràdio cada dia, o si no estàs a tots els festivals, que sempre hi ha les mateixes programacions, doncs és molt difícil fer-te un lloc a nivell de aquí, la música catalana. Sí. Per altra banda, no descarto i no li resto importància al fet de que has de fer cançons que agradin a la gent per poder viure d'un projecte. Segurament és el nostre cas, que no hem pogut tocar la tecla adequada perquè arribin les nostres cançons al públic. Cap problema, no passa res, això nosaltres som els primers conscients, però sí que les oportunitats són molt difícils. Les oportunitats per poder tocar els espais i això, doncs, ostres, tinc la sensació que aquí a Catalunya està bastant monopolitzat tot el tema musical. I aquesta és la meva opinió.
0: Sí.
1: Però bueno, no passa res. Jo des del primer dia que vaig fer un grup amb temes propis sabia on m'estava posant i estava entrant en el joc. És a dir, no em queixo, simplement poso en vista una mica tot el que jo he anat visquent amb aquests 10 anys d'experiència.
0: No, no, i ho compartim, que és veritat que els cartells d'un festival, dintre del mateix festival d'un any per l'altre, i entre els altres, realment canvia moltes
1: Exacte.
0: Vegades el nom i la data,
1: Exacte.
0: I amb tot, en un concert de rumba, siguin dos, siguin un grup, engegues i la gent s'ho passa bé.
1: Sempre. O sigui, amb això tenim... Jo fa més de 21 anys que toco i, clar, vulguis o no, també l'experiència aquesta de fer concerts així més en petit format i això a mi m'encanta moltíssim perquè et fa estar molt proper al públic i et dona aquesta llibertat, sobretot en el projecte dels Tets, de poder improvisar molt, de poder llegir al públic què és el que més li agrada i el que no. I, clar, nosaltres tenim aquesta llibertat de poder triar un tipus de cançó en un concert, triar un altre tipus de cançó en un altre concert, i això és el que fa que aquest grup doncs tingui els concerts que té i faci que la gent s'ho passi bé. I amb això, ostres, sí que et podria dir que amb aquest projecte hem tocat la tecla ostres, de tenir molts concerts i que la gent li agrada, perquè, bueno, ens adaptem molt en el moment del concert, el que li agrada a la gent, i si li agrada més, doncs tirem cap a cançons més catalanes, doncs hòstia, veiem que aquí funciona, doncs anem a tirar per cançons més catalanes, i clar, això fa que al final la gent doncs connecti una mica més amb nosaltres.
0: L'estiu és un moment de màxim de concert per tots els grups i formacions. La setmana passada entrevistàvem a un Sant Joan i Jordi Blanc que va actuar al mateix escenari on actuareu vosaltres, i ens deia això, que en el seu cas és cantant d'orquestra i molts quilòmetres, molta carretera, i que allò, abans de 10 minuts abans de pujar a l'escenari s'ha de recordar a quin poble està. No sé si també us passa.
1: A nosaltres ens passa, és un projecte, o sigui, jo sempre això ho parlo des de la sort i des de l'agraïment, vull dir, jo quan parlo de dir, hòstia, aquest projecte funciona, ho parlo des d'estar superagraït i de valorar realment que aquest projecte doncs funcioni tant, perquè, ostres, no sé, hem trobat com una fórmula que sol agradar a tothom, i mira, divendres estarem a Sant Joan de les Abadeses, però és que aquest cap de setmana en tenim 6 de concerts.
0: Ostres.
1: Només en un cap de setmana, i acabarem l'any doncs amb uns 100 concerts a l'esquena.
0: Com pot ser, 6 en un cap de setmana? Comptes divendres també, o...
1: Bueno, clar, divendres abans de Sant Joan de les Abadeses toquem a un altre esdeveniment privat, i avui, per exemple, toquem a l'Estartit, dissabte també en tenim 2, que toquem el primer és a Sant Miquel de Balanyà al migdia, i a la nit toquem al Port Olímpic, que hem entrat al Rumba Fest bueno, que organitzen des de Ràdio i Televisió Espanyola, llavors doncs el diumenge tornem un altre cop a tocar a l'Estartit en un altre restaurant.
0: Clar,
1: i així cada cap de setmana, vull dir que també és molta carretera, i això que deia el company de quedar de recordar on està, a nosaltres ens passa també.
0: No sé si us passa també, ell comentava això, que hi ha dies això que no estàs bé o que no estàs fi, i que, però de totes maneres, quan puges, no?, i connectes amb el públic, tot això es queda a sota,
1: Per mi la música, i sobretot el tipus de música que fem, és una teràpia constant, i sobretot et fa, bueno, et fa tornar a revitalitzar-te una mica de la setmana que hagis tingut, o simplement de passar una molt bona estona a desconnectar, i hòstia, ja et dic, jo sempre la música l'he viscuda com una teràpia.
0: I l'última, la més important, com és una bona recepta d'un bon arròs?
1: Hòstia, hi ha d'haver molt d'amor. No, són hores, és com tot, això t'ho diria qualsevol avi o iaia que cuini moltes hores a la cuina i que li agradi, doncs és fer molt xup-xup, i bueno, és una mica com tot, no?, posar-hi aquelles ganes que fan que les coses doncs tinguin aquell gust especial.
0: Una vegada vaig parlar també amb un cuiner que em deia que qui és artista ho és a tot arreu, vull dir que segurament, no?
1: Bueno, suposo, clar, jo al final, jo i el meu company, quan ens hi posem amb molta il·lusió, si no, no ho fem, vull dir. Aquest arròs que vam anar a fer, hòstia, va ser, o sigui, a part de que ho vam disfrutar moltíssim, va ser de dir, hòstia, va, anem a currar-nos-ho i anem a intentar fer un arròs que ens encanti. I així va ser, tu.
0: Molt bé, doncs escolta, un dia feu un concert i entre cançó i cançó aneu fent cuina-concert.
1: Quasi bé, ens l'han proposat alguna vegada,
0: Veus?
1: Feu un arròs i després un concert.
0: Veus? Molt bé, doncs això, concert amb els Tets dintre del cicle de l'Estiu és viu aquest divendres, demà mateix a 9:45 al Passeig Compte Guifré. Moltíssimes gràcies, Xevi.
1: A tu, moltíssimes gràcies per trucar i aviam si ens veiem per allà.
0: I tant, que vagi molt bé.
1: Una abraçada molt gran.
0: Adéu. I aquest cap de setmana la Unió Excursionista fa una altra activitat, una pujada al Pedraforca. Ens en dona tots els detalls el seu president, en Gil Jordà. Tot teu, Gil.
2: Bé, doncs aquest proper 26 de juliol amb la Unió Excursionista hem proposat una nova sortida com cada estiu de mitja alta muntanya, en aquest cas el Pedraforca, ja que volíem doncs, que es pogués pujar una muntanya ja una mica més tècnica, una mica més complicada. I això és una muntanya doncs, que ja mereix el seu respecte, perquè no és apte per tots els públics, llavors això ja ho vàrem avisar i creiem que la gent que pot venir i que vulgui venir doncs s'ho passarà d'allò més bé, perquè és una muntanya molt divertida de fer i que les vistes són espectaculars. Pel que fa a la ruta, doncs farem la clàssica, que és circular, que comença i acaba el refugi de sota el Pedraforca, el refugi allà on tothom aparca, el refugi de Lluís Estassen. L'última part doncs és la més difícil, ja que requereix d'unes grimpades i clar, és la part més tècnica, llavors sí que és aquesta la part amb més dificultat, tot i que creiem que la gent que s'ha apuntat doncs no tindrà cap problema en fer el recorregut. La baixada tampoc és fàcil, sí que sempre tothom es queixa de que els genolls fan mal o que les cuixes fan mal, això és el que té la muntanya, el que tenen les baixades. Molta gent sovint es queixa, de jo inclòs, de que piquen més les baixades que les pujades. La sortida, el dia 26 de juliol se surt de Can Creuet, dels aparcaments de Can Creuet, a les 5 del matí. Ben d'hora, perquè el Pedraforca no és una muntanya que quedi a prop de casa nostra. Llavors, per poder aprofitar bé el dia, se sortirà a les 5 del matí. Les hores que dura aproximadament unes 4-5 en total, aproximadament, un desnivell acumulat d'uns 961 metres i una altitud màxima d'uns 2.400, si no vaig equivocat. Evidentment, doncs, el material que cal portar és roba adequada i calçat adequat, ja cadascú dintre de les seves possibilitats i dintre del que li és més còmode pot optar per una cosa o una altra. I com sempre, com cada any, l'activitat és gratuïta en aquest cas, perquè no fem cap tipus d'avituallament a cap punt de la ruta, però sí que per temes logístics i temes d'aparcaments i de vehicles doncs cal una inscripció prèvia, que ja va finalitzar l'altre dia, perquè només podíem assumir un nombre de persones de 25. Llavors, creiem que per aquesta muntanya era un número adient i les inscripcions es van tancar el passat dimarts. Aquest proper estiu la Unió Excursionista doncs estem pensant si al setembre o octubre una petita activitat amb la persona que va portar la creu Altaga ja fa molts anys, i evidentment la clàssica, la de sempre, la cursa Altaga, que es farà al setembre, el cap de setmana després de Festa Major. Moltes gràcies.
0: Anem a fer un repàs a l'agenda del cap de setmana, tot i que ja n'hem parlat d'algunes activitats. Avui divendres, a la plaça Clavé, xeringada i festa de l'escuma, organitzada per Sant Joan Comerç a les 6 de la tarda. A 9:45 al Passeig Compte Guifré, cicle de concerts L'Estiu és viu amb els Tets, vam parlar-hi justament ahir. A Ripoll, és per sucar-hi pa, visita guiada a la cuina dels monjos al monestir de Ripoll, tot seguit tastet de cuina tradicional al Museu Etnogràfic de Ripoll. Fins a mitjanit, la piscina de Sant Joan avui estarà oberta per una banyada nocturna. Hi haurà servei de sopar i música. L'entrada és lliure per tothom. A Ribes de Freser, a les 7 de la tarda, avui també dissabte i diumenge, circ amb la companyia La Tete i l'espectacle Les Noces de Tituró a la Font de la Caterineta de Ribes de Freser. Carab celebra la seva festa major des de dimecres i fins aquest diumenge, amb diverses activitats durant tot el dia. A Bruguera també està de festa major aquesta setmana, que s'engega aquesta nit amb un sopar a les 9 de la nit. A Planoles hi haurà una xerrada d'astronomia amb Marc Cotrina. Veig que hi ha forces dates. Avui no serà l'últim dia que es farà. També es farà els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'agost. Això sí, hi ha prou gent inscrita. Dissabte, amb sortida a 11:15 de l'oficina Turisme, sortida a la natura, bruixes i plantes remeieres. El dissabte també a les 11 del matí, portes obertes al Museu de la Cuna i Lleudet. I a 11:15, visita guiada a Sant Joan de les Abadeses, la joia del romànic. A les 10 de la nit, a classe del monestir, dins la programació del 31è Festival del Comte Arnau, concert de Blau Mut. A Ripoll, a classe del monestir, a les 8 del vespre, i dins la programació del 47è Festival de Música de Ripoll, jazz a la fresca amb The Swimming Sextet. A les 8 del vespre també hi ha concert de jazz a Planoles, al Teatre del Casino, amb la vella Dixieland i amb Friends. El Festival 5 Sentits arriba a Tregurà de Dalt, a Vilallonga de Ter. Comença amb una fireta de producte agroalimentari local, visita de descoberta i un concert de Ferran Palau a 6:45 davant de l'església de Sant Julià. Diumenge, amb sortida de la 5 del matí de Can Creuet, ja ho hem escoltat, pujat al Pedraforca. A les 11 i fins a les 2 també hi haurà portes obertes al Museu de la Colònia Lleudet de nou. A les 6 de la tarda, passeig Comte Guifré, audició de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, homenatge a l'Assumpte Roure. I a les 10 de la nit, a la plaça Claver, concert de veneres amb els pescadors de l'Escala. Pel que fa a exposicions, com és habitual en les últimes setmanes, hi ha 2023-2026, 3 anys d'art i una mostra de futur a l'Espai Art 60, i l'exposició La cal·ligrafia del temps, de Gabriel Verderi, a l'Espai Art de Badia. I això és tot. Que passeu un bon cap de setmana i tornem dilluns. Adéu-siau.

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació, Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

ICAT Party. Ja és cap de setmana a ICAT.